0: informat que els equips d'emergències han anat immediatament al lloc de l'accident. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. La Cambra de Comerç de Barcelona surt en defensa del turisme arran dels debats sobre els seus efectes a Barcelona.
0: Diu que reforça la competitivitat de tots els sectors econòmics de la ciutat. El president de la Cambra de Comerç, Josep Santacreu, fa aquesta consideració.
2: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
0: Segons un estudi de la mateixa cambra, el turisme és el motor principal de la connectivitat aèria, però demana que l'aeroport del Prat, el tercer d'Europa en oferta de seients, aconsegueixi més vols intercontinentals.
1: A aquesta hora estem pendents del final d'aquest partit que es disputa al Mundial entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. A pocs segons perquè s'acabi el partit, de moment el resultat és d'empat a 1. També aquesta matinada, a partir de les 3, hora catalana, Iran-Nova Zelanda, i jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
0: La selecció espanyola de futbol ha ensopegat en la seva estrena al Mundial. El combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 0 davant de Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
0: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera.
1: Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Per saber si n'he perdut una, és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores,
3: sí, però
4: per la tele. Vinga, hosti,
5: bons, eh?
1: Uns mites.
4: Home, Torquemada, Bernat Soler, eh? Home, imagina't, eh? Un duet aquí.
6: M'agrada a mi el futbol.
4: T'agrada el futbol, sí. Eh? Doncs que bé.
1: Ets molt del Barça, tu, eh?
6: Ah, sí. Això
4: ja m'hauria agradat casar-me amb tu, eh? Ostres. No te l'esperaves, aquesta, eh?
6: Ja, no. Ja,
1: el Dau, parlarem del Dau.
6: Jugarem a Daus.
4: Va, juguem a Daus. Vinga, va, que arriba el jefe, va.
7: Déu vos guard.
8: He vist el guatlla.

0: Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
1: I tant.
0: A l'inici no es coneixien com a daus, ah. Es deien estràgals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
1: Sí, noia, ja, noia, jo m'ho
0: noia,
1: vaig...
0: jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
1: Sí, sí, perdó. No, dic que l'estràgal m'ho vaig trencar jo.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: L'estràgal, eh?
1: Sí.
0: Doncs...
1: Fent escalada.
0: Fas escalada, tu, Xuriguera, eh?
1: Bueno, com tu ets una noia, això fas escalada.
0: Ai, ai, ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estràgals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
2: Com les runes.
0: Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
3: Això t'ho inventes.
0: No m'invento, no, anava així. No, no, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, s'hi jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
1: Fixa't, home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
0: Mira, bé, també se la van jugar els daus.
1: Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
3: A Verges,
0: sí.
1: Bueno, jo tot arreu per sobre Verges.
0: Sí.
3: No,
0: saps allò del Monopoli que dius, hòstia, si em surt un 5 aniré a la presó, merda? Doncs sí. Pues llavors era de... anaves a la presó, de veritat.
4: I una pregunta, Peyu, tu que ets un home savi. Això que fan els quillos de posar-se uns daus al retrovisor,
0: sí.
4: Això d'on ve?
0: Els daus de peluix aquells que porten, eh?
1: Això és important, sí. Aquesta pregunta.
0: Aquesta és important. Sí. A mi ho sé, perquè ho vaig buscar preparant el programa, em va venir la mateixa pregunta al cap. Això... Ho van iniciar...
1: No, els egipcis no, Peyu.
0: No, els egipcis no.
3: Home, no n'hi havia pas d'aquellos a l'antic Egipte.
0: No.
1: Ni cotxes, ni
0: retrovisors.
1: Ni retrovisors.
0: No. Al llarg de la història, els daus ja han sigut sempre un element associat a la sort, però algú de penjar-los al retrovisor,
1: sí.
0: Ho comencen a fer els pilots d'avions americans a la Segona Guerra Mundial. Penjaven uns daus al retrovisor de l'avió perquè els hi portés sort.
1: No hi ha retrovisors a l'avió.
0: Sí que n'hi havia.
3: I tant que n'hi
0: ha. Ja has estat tu a la Segona Guerra Mundial?
3: Hi havia un trànsit d'avions.
0: Ah.
3: Havien de mirar qui venia darrere.
0: Els alemans a darrere, ah. I sense retrovisor. Així us va anar. Ah. Bueno, escolta.
3: I per aparcar, havien d'aparcar com ho feien.
0: Ara.
1: Ara. Perdoneu, retiro el comentari.
0: Ho portaven penjat. El que no sé és com llavors es popularitza entre els quillos, això ja no ho sé.
2: Ah, perquè els devia explicar algun profe d'història, no?
0: Profe d'història, els quillos estem parlant, Mercè? Profe, a la classe d'història els quillos eren tots al pati i esnifant pegamento.
2: Vale.
3: Llavors com és que saben tant història els quillos?
0: Jo què sé, doncs algun soldat quillo de l'exèrcit va explicar als seus amics quillos que els pilots feien això dels daus al retrovisor, suposo.
1: No? Són quillos, els soldats, són quillos.
0: Aviam, no tots els quillos són soldats, però sí que m'atreviria a dir que tots els soldats són quillos. Això sí. Crec que aquest és el nexe que tenen de connexió amb la història, diguéssim. Bé, al llarg de la història els daus s'han utilitzat en desenes de jocs, alguns d'apostes, i llavors també en jocs de taula, no? El Monopol, i a l'oca, el parxís...
1: Sí,
0: no?
1: Jo no puc jugar-hi a l'oca i al parxís.
2: Per què?
1: És que hi ha gent que es passa... Es passa, em fot nerviós i...
2: Sí, a mi em relaxa.
1: L'escanyeria.
0: Que sacsegen molt el daus.
1: Home, és molt...
3: Clar, no, hi ha gent que no sacseja gens, eh? Vull dir, hi ha gent que agafa els daus, fa així, va... Tira, no val!
0: No val.
3: Home, no val.
0: S'ha de remenar.
3: Has de remenar, perquè si no...
0: Hòstia.
3: Ho fan perquè surti el mateix número... Ui, ho tenen...
0: Sí.
3: Els mataria jo aquests, eh?
0: No jugaré pas mai a parxís amb vosaltres dos.
1: Bueno.
0: I quan tires el dau i cau a terra, si val el que cau a terra, el número que surt a terra, o l'has d'agafar i tornar-lo a tirar sobre
2: no,
0: la taula?
2: No, l'has de tornar a tirar.
3: No, compta el de terra.
1: No, s'ha de tornar a tirar.
3: No, compta el de terra.
0: El de terra.
3: No. Bueno, depèn. Sí? Si tu tires, si el número que hi ha a terra va bé, ja val. Si no, tornes a tirar.
0: Ja.
3: La manera que jugo jo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions a l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler!

0: Ricard, Bernat, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Jo he fet dejú.
0: Dejú?
1: Sí.
0: Per què?
1: No m'agrada esmorzar gaire.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ja se't veu un tio raro.
1: Sí, no? Sí, perquè vaig al revés. O sigui... M'agrada sopar, però esmorzar no...
0: Doncs els metges diuen que no...
1: Ja ho sé. Faig tot al revés del que em diuen els metges.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Perfecte.
2: Endavant. Anem bé,
1: així,
2: de moment anem bé.
1: Així anem.
3: Jo, i tenim temps, jo he esmorzat torrades amb mantega i melmelada de taronges amargues.
0: Sí.
3: Cafè amb llet.
0: Bé.
3: I una cosa que m'agrada molt, que és el suc de poma.
0: Sí.
3: Que és una cosa que també li agrada molt al Florentino Pérez.
0: Ah, sí.
4: Mira quin detall.
3: Vosaltres sabeu que un dia el Florentino va anar al camp del Girona,
0: sí,
3: a veure un partit del Madrid, del Madrid amb el Girona, i va demanar suc de poma.
0: Fixa't.
3: Perquè, clar, és el que li agrada.
5: I va dir poma de Girona.
3: I no n'hi havia.
4: Home,
3: no n'hi havia. I va enviar un dels seus esbirros,
0: sí,
3: a buscar suc de poma a una benzinera, perquè era diumenge i no hi havia res obert.
0: I es va fotre suc de poma de benzinera.
3: Sí,
5: Florentino Pérez, eh?
3: I des d'aleshores...
5: Bueno, igual va comprar tota la benzinera, eh?
0: Ah.
5: I després va dir, m'emporto el suc de poma.
0: Potser s'ho va agafar perquè ja era seva, la benzinera.
3: Sí.
0: Doncs ja l'heu conegut mai, el Florentino Pérez? L'heu vist en persona?
1: No. Tu?
3: En persona... Sí.
1: Veure'l en persona, sí, però
0: no hi heu parlat.
1: Has tingut alguna conversa i tot?
3: Jo l'he entrevistat a Florentino Pérez.
1: Ah, sí?
3: Sí, però per telèfon.
0: Per telèfon.
3: Sí.
0: I què tal?
3: Molt educat. Sí, però és que t'estic parlant de fa potser 25 anys, eh?
2: Encara no havia perdut els filtres.
3: No, exacte, sí. No.
0: Perquè amb els periodistes de Madrid us coneixeu, això sí, amb els...
1: Sí.
3: Ell
1: sí,
3: molt.
1: Sí, perquè jo a Catalunya Ràdio va haver-hi una etapa que vaig fer... Selecció espanyola.
0: Hòstia.
1: Que, per cert, que avui juga contra Cap Verd, eh? D'aquí 4 hores, em sembla.
0: Què dius, Anna?
1: Sí,
0: avui,
1: sí.
0: Avui dilluns 15 de juny?
1: Espanya, sí. Cap Verd.
0: Mira, estic molt al cas del Cap Verd.
5: Qui juga amb Cap Verd? Vull dir, hi ha algú que sàpiga qui juga amb Cap Verd? Sí, segur que ens dius a l'altre
2: dret. Tots els pares que fem la col·lecció.
5: Ah, vale.
1: Avui els descobrirem.
5: Vale.
0: Van verds, els de Cap Verd?
3: Van blaus.
0: Blaus. Hòstia, com lia.
3: Catalunya va jugar contra Cap Verd, un amistós.
1: Sí, partit de Nadal.
0: Hòstia.
3: I vam guanyar.
0: Fixa't, aquells partits de la selecció catalana per Nadal, allò, eh?
1: Vol dir que Catalunya podria jugar un Mundial, no? Si va guanyar Cap Verd i avui juga Cap Verd...
0: Ja només falta que els jugadors aprenguin l'himne i ja ho tindrem tot.
1: L'himne de Cap Verd?
0: Ah, no. Els de Cap Verd suposo que ja se'l saben. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT.
1: Mm-hmm.
0: No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
1: No, a mi no. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
4: Que sigui aquí molts anys.
1: Això espero. Ah. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
0: Àngela Maria.
4: Wow.
0: És molt, això.
1: Són molts partits.
3: Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
0: Clar, clar, clar.
3: Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
0: Sí.
3: Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, aquesta és la nostra vida.
1: No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig, eh?
0: Clar, clar.
3: Jo el dissabte, que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE, perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe, aquell és el dia, és l'únic dia de l'any que penso, avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
1: Sí?
3: El futbol, sí.
0: I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
1: Sí, d'ell... Sí. O de mi?
0: No, mútuament, diguéssim.
1: Home, jo em canso més de mi que d'ell.
0: Sí?
1: Sí.
0: De sentir-te?
1: Sí, de sentir-me molt, molt. Perquè, clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
0: Yeah.
1: El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat... bé, em cansen coses perquè és la convivència.
0: Quines? Anem a aquestes.
5: Ara.
0: Sí.
1: Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges. O...
0: Sí. Sí. Què fas,
1: per exemple, ara li he agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. Són unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
0: Com de superstició?
3: És que no és ni això.
1: És per buscar alguna cosa a la vida.
3: Ja m'he creat com la necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. res. No, no, no, és que ja...
0: Per tenir un al·licient.
3: Sí, sí. És a dir, jo això de l'avió, realment, és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. Avui he estat... Avui és el tercer dia que sóc el primer a pujar a l'avió.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aleshores,
0: a mi... Una mena de competició, sí, però mateix.
3: És que és curiós perquè... M'arriba a donar plaer, és a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa,
0: sí, l'auxiliar de vol.
3: El passadís tot buit, i és com un dels hits del dia.
1: Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè clar, com que el repte és aquest, si hi ha algú, doncs és capaç de parlar amb el senyor de la... la targeta d'embarcament, de dir-li, escolti'm, que estava al banc, sóc del grup 0, sóc del grup 1, del grup 2...
3: Hi ha uns grups que tenen prioritat, gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes... O,
0: aquests no els avalen.
3: O gent amb cadires amb
5: bebès... Bueno, de moment no, però això va derivant cap a...
3: Porque este señor tenía el grup 1...
1: Sí, sí. No rieu, però podria fer-la la pregunta.
0: Hòstia, doncs, Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
1: No, perquè jo, a ell li deu cansar segur coses més, perquè jo sóc tot el contrari. Jo, ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja... D'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent grans.
0: Com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Un partit de Champions, per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o aneu amb més gent?
1: Amb la... Som sis persones que ens desplacem, no?
3: Sí.
0: I sempre aneu junts?
1: No. Ja ara ha arribat un moment, ja, que com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull, a vegades coincidim, a vegades no coincidim, ens trobem a l'aeroport, sí, coincidim, o sigui, ja hem agafat una rutina diferent, però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No? Les imperfeccions.
0: Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de què? Si dormiu a la mateixa, al mateix hotel, si feu nit, us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa del seu compte?
6: No, és que vols ser el primer.
1: No ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic en dejú. Al bufet lliure jo no el faig servir.
3: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
0: Què dius, ara? Ensenyeu. Què fas?
5: Però suelto?
3: Sí, suelto.
0: Així, com el que porta un paquet de cromos.
1: Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sóc molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
0: Hòstia, o sigui...
1: Aleshores,
0: dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
1: Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-les. Sé que en tinc 12. Aleshores,
6: sí, però
0: té el mateix valor el DNI que la targeta de l'esclat, diguéssim.
1: És aleatori.
0: És aleatori.
3: L'escena de... Clar, això els que estan a la escolten per la ràdio no veuran, no? Però l'escena de les targetes...
0: A terra, eh? Tal qual.
1: Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
0: Li cauen...
3: I jo agafant i vinga, i a comptar-les.
0: Bueno,
3: això passa. Avions, camps de futbol...
5: Jo ara em veig anar amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
1: És la convivència.
0: N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes, com si fos...
1: Ostres, i amb lo meticulós que ets quan retransmets i aquella objectivitat i aquella precisió...
3: Soc molt de...
1: Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
3: Sí.
1: I que jo...
0: Mira'l.
1: 12 targetes escapades per terra.
0: Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
1: A mi altres esports m'hauria agradat, sí.
0: Com per exemple?
1: Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar treballant fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
0: Sí.
1: Esports individuals...
0: Tenis, no.
1: No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors perquè el col·lectiu funcioni, tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
3: Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo soc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
1: La Copa li costa.
3: Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests llocs. Però... Ara, jo seria feliç si un dia pogués anar, doncs, a Wimbledon a retransmetre doncs, el torneig o el Super Bowl, o el Masters d'Augusta de golf. No hi jugo golf, però m'agrada l'esdeveniment. Sí, aquestes coses, però vaja, això no passarà. Jo em vejo gastar, allà el Jordi Rovirosa, company que s'ha jubilat ara.
0: Sí, va estar aquí a la Renaixença.
3: L'home del bàsquet de TV3. Ell crec que havia fet transmissions de... Crec que recordar que eren al voltant de 30 esports diferents, eh?
0: Imagina't.
3: Incloent el polo. Hòstia, és allò que van amb el cavall.
0: Sí.
3: I de tota mena després. Mm-hmm. Sí.
0: Tens altres aficions, tu, Bernat? Per exemple, ets un gran fan de Freddie Mercury.
3: M'agrada molt la música, sí.
0: Has fet un podcast a aquesta casa que es diu Rapsòdia Bohèmia. D'on et ve aquesta mena de passió per Queen?
3: Doncs, d'entrada, perquè a casa meva la música sempre va ser molt present i jo, doncs, un dia, per casualitat, vaig descobrir aquesta figura que em va fascinar, com també li passa al vostre
0: Arnau.
3: Col·laborador, l'Arnau, sí. Que és el nostre Freddie Mercury.
0: Oi. Sí, ho consideres així, sí?
3: Sí, perquè crec que l'Arnau és un músic privilegiat.
0: Sí.
3: I a mi em recorda molt la figura del Freddie Mercury, per això també hi vaig recórrer quan vaig fer el podcast, perquè...
0: La Laia no s'assembla tant a la Montserrat Caballé.
3: Però sí, m'agrada molt la música, especialment Queen i la figura del Freddie Mercury.
0: Mira, els músics s'estan posant vermells, Arnau.
7: Sí, home, és que aquesta comparativa és un insult al talent desbordant i únic de Freddie Mercury.
0: Hem preparat una petita prova, Bernat, a veure si ets tan fan com dius.
3: A veure.
0: Sonarà un fragment molt curt d'una cançó de Queen i has d'endevinar quin és. És molt curt, eh? Ricard, pots provar sort, també. Ets fan de Queen, també, Ricard, o no?
1: No, tot el contrari del Bernat, sóc jo sempre. Ens complementem molt bé per això.
0: O sigui, tu la Pantoja, per exemple.
1: Tampoc la trauria, no.
0: Anem a escoltar, silenci.
3: Això és Somebody to Love.
0: Somebody to Love, comprovem-ho. Correcte, Bernat, correcte.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona oïda, eh? L'havies enganxat, tu, Xuriguera?
1: No.
0: Una segona, vinga, va.
3: Home.
0: Molt curt, aquest, eh?
3: Algú estava aplaudint i...
0: I podem tornar, si vols.
3: És que despertava...
0: He parlat, perdó, per sobre.
3: Ostres, bueno, això és molt difícil, eh? Torna-hi.
0: Pots ajudar, Arnau, si vols, amb alguna mica de nota?
3: No ho sé. En diria una, però no n'estic segur, per tant...
0: Digue-la.
7: Aquí estem en composició de Roger Taylor.
3: A veure, torna-hi. I'm in love with my car.
0: No! És...
7: Difícil, això, eh?
0: Era complex.
7: Això no era ni un segon, eh?
0: No.
3: Si m'haguessis deixat un segon, l'hauríem
7: de
3: vindre.
7: Però és de les dolentes de Queen.
0: Ah, sí?
7: Ja va bé no recordar-la. Sí, jo no he suportat mai aquesta peça.
0: Val.
5: No, està concursant en Bernat, eh?
0: Sí.
3: No, però...
0: Una última.
3: Doncs tot mirar.
0: Collons, a la
1: mama.
7: Reconeix les composicions de Freddie Mercury.
0: I cantar no t'atreviries a cantar, eh?
3: M'agradaria saber-ne, però no...
0: Amb el futbol ha passat el mateix? Heu jugat a futbol? Tu havies jugat amb...
1: Jo havia jugat. Tu jugues molt bé, Pe.
0: Jo era molt bo. Bueno, jo vaig jugar... per què ho dius en passat.
1: Home, perquè vaig jugar... No, perquè vaig jugar amb tu al
0: partit. Sí, al partit de la Marató. Vaig cardar un golaç aquell dia.
1: Impressionant.
0: Sí. Tu, Bernat, havies jugat?
3: No, he jugat a futbol.
0: Mai, eh?
3: No, a l'escola, al pati i res més.
0: Però perquè...
1: Era atleta, ell.
0: Sí?
3: Jo feia atletisme, sí. Sí. No sóc gaire hàbil amb les
7: pilotes.
3: Sí, és correcte. Anava
5: buscant un...
1: Anaves buscant...
3: He fet tenis i he fet classes de tenis i he insistit i no me n'he sortit.
0: Escolta, corre per la casa que teniu molta memòria i us volíem posar una mica a prova.
1: Jo l'estic perdent.
0: Sí?
7: Va, ens passa a tots.
0: Llanço preguntes i a veure si endevineu la resposta. Temporada 2002-2003. Mallorca-Barça. Bengal a la corda fluixa. Un jove Andrés Iniesta de titular. Qui va marcar un hat-trick aquella nit? Difícil, eh? A. Philip Cocu. B. Patrick Kluivert. C. Riquelme.
1: Kluivert.
3: Sí, van quedar 0-4, em sembla.
0: Oh, correcte! 0-4, sí senyor!
8: No, perquè era el dia que Van Gaal jugava.
1: És el dia que Bianchi estava esperant a l'aeroport per venir a substituir.
5: Sí, era aquest dia.
0: Era aquest dia, ja me'n recordo.
5: Ho vam dir a casa.
0: Jo vaig esmorzar amb tomàquet amb pernil. Em sembla increïble, això. Això em sembla increïble.
1: Però és que heu trobat un dia molt assenyalat.
0: No, però...
1: Per la nostra feina, perquè jo recordo amb el Bernat que, clar, Bianchi estava a punt de venir, Van Gaal estava a punt de caure... I aleshores, més o menys, tens una aproximació i no hauria dit el 0-4.
0: Bernat aquell dia va entrar segon a l'avió.
1: Encara no corria.
5: En Ricard tenia 7 targetes només.
0: De Jong va marcar el gol 11.000 al Barça. Messi va marcar els gols 9.000 i 10.000. Recordeu qui va marcar el gol 8.000? A. Frank de Boer. B. Luis Figo. C. Marc Overmars.
3: El gol 8.000.
0: 8.000.
3: Jo me'n recordo el gol 3.000, que el va marcar Kini, quan jo era petit.
1: Aviam, has dit Figo Overmars o...
0: Frank de Boer, Figo de Boer, Overmars.
3: No. Jo diria que Overmars.
1: Doncs tira.
0: Correcte! Overmars!
1: Que bon!
0: En un partit contra el Rayo Vallecano, d'aquells que t'agraden tant a tu, Bernat, on el Barça va guanyar 5-1.
1: No ho recordava pas, que Overmars...
3: No, va venir els altres
1: a la història.
0: I el gol 600 de Messi amb el Barça va ser el Camp Nou, a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool. Anem a escoltar el tall de la retransmissió.
9: 36 i mig de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi!
0: Què diu exactament en Bernat després d'aquest moment? Dius, alabat sigui el senyor. B, puc ser creient i tot si voleu. O C, ha arribat el Messias.
3: La segona, puc ser creient i tot, sí, sí. A mi em fa vergonya veure...
1: Surs de plano,
3: Veure'm.
0: Per què?
1: Puc ser creient i tot si voleu.
0: Correcte.
1: Mare meva, Déu meu, tots els déus del món, què acabes de fer? Lionel,
0: et fa vergonya veure't?
3: Sí, sí, perquè no és una situació, diríem, normal,
1: ja
3: no? No es fa això per... No ho vas fent, això, per la vida.
1: Però escoltar-te...
3: També
0: fa vergonya escoltar-te.
3: Sí.
0: Bueno, però escolta...
3: Bueno, aquestes coses passen.
2: Jo de vegades pateixo per les vostres cordes vocals. No us heu de cuidar molt, perquè realment crideu molt.
1: Sí, de veritat és que han funcionat bastant bé.
2: No, ja ho veig,
1: sí.
2: Ja ho veig.
1: Perquè no ho controlem ni ho treballem gaire.
2: Perquè ho teniu de natural, perquè...
1: Tenim sort, no?
0: Les maltracteu.
2: Les maltracteu molt.
1: Molt.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc la sensació que us estem fent treballar molt, Moltes...
1: Sí, està bé.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
11: Pera!
0: La paraula d'avui és...
4: Un i prou, Peyu?
0: Se l'han de compartir.
5: Sí. En Ricard no esmorza.
1: No, exacte.
0: Aquí sota la taula en tinc més, Podem donar dues, també en un moment donat.
5: A lo grande,
0: Peyu. Ja s'espavilaran els de producció. I els comercials m'estan dient per l'orella que gràcies. Dues llangonisses. La paraula és escarritx. A, escarritx. Es diu d'una femta poc consistent que esquitxa tota la tassa del vàter.
5: Per favor.
4: Va ser acabar-me el cafè millet i vaig fer un escarritx al vàter que semblava un quadre d'en Pollock.
0: B, escarritx. Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix.
5: Abans de pujar al faristol i fer el discurs d'investidura, no sé si eren els nervis o la cocaïna, però va fer un bon escarritx de dents.
0: O C, escarritx. Part d'una expressió catalana que s'utilitza quan algun fet és desesperant i s'afronta amb resignació, però amb bon humor.
2: Cada mes em foten 400 euros d'autònoms. Ara em carden una hòstia a renta que déu-n'hi-do. És que de veritat, jo escarritx per no plorar.
0: A, B o C.
1: Què, com ho veus?
3: A veure, aquesta última la descartaria.
1: Jo també.
2: Oh, per què?
3: Clarament.
0: Escarritx per no plorar.
3: I... No ho sé.
1: La B.
3: No sé, la de les dents, no?
1: Sí, no?
0: La caca o les dents?
1: No, més de dents que de caca.
3: Sí.
0: Correcte! Sí. Dues llangonisses us emporteu. Escolta, avui dedicàvem...
11: Ho hem encertat tot avui.
0: Sí, tot, tot. Bueno, has fallat una de Queen. Bueno,
5: si endevina aquella, és tremendo, eh?
0: Mercè, avui dediquem el...
2: Va, parlem de daus.
0: Els daus, el capítol dels daus.
2: Els daus més precisos, sabeu quins... Precisos. Sabeu quins són?
0: No.
2: Els dels casinos bons.
0: Ah, esclar, sí.
2: Sabeu per què?
5: No.
2: Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
0: Sí.
2: No, per exemple? I després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
0: Què vols dir?
2: Doncs això, saps? Els daus de fusta que venen així com els botonets,
11: foradet,
2: no? Sis foradets. Un foradet.
11: Sí.
2: Doncs això no ho tenen. Perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
4: Per això sempre em surt el 6 a mi. Quan tiro els daus, surt 6. Surt moltes vegades.
0: Perquè el 6 pesa menys perquè té menys fusta.
4: Estan els 8.
0: Sí.
4: Per això si treus 3 sisos, el parxís...
0: Vas a casa.
2: Te'n vas a casa.
4: Sí.
2: Sí. Estàs... Sort relativa, allò del 6, amb el parxís.
0: Sí.
5: Doncs ja ho han dit que t'hauria anat bé,
0: O què?
2: On sí que hi ha diferències...
4: Tira tres sisos.
0: De veritat,
2: És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el 7.
0: Sí.
2: El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
12: Sí, 5 i 2 fan 7,
0: sí, correcte. Senyor.
2: Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
12: També són 7.
0: Correcte.
2: En canvi, si dius no...
4: I pot sortir un 4 i un 3 al revés?
0: Al revés. També
2: no, jo m'ho jugo tot que em sortirà un 2.
4: Ah,
0: això no.
2: Malo.
0: No. Per què?
2: Perquè només són un i un. Només, clar, hi, ha
0: només hi ha una combinació. Doncs és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
4: Clar, llavors no ho has de fer mai. Ah, no, sí, em jugo la casa i el cotxe, el 2.
2: No, vaig.
0: El facis.
4: Perquè és...
0: Bueno, no
5: bueno, ni amb el 2, ni amb el 7, ni amb el 10, ni amb l'11, no ho facis.
2: No juguis la casa.
0: No juguis la casa i el cotxe. No, això els jugadors de futbol sí que ho poden fer. Heu anat mai a alguna festa d'aquestes, de jugadors de futbol, o no?
4: De pòquer i tal.
1: Uf, alguna, però fa molts anys.
11: Ah, sí? Jo no.
1: Jo vaig coincidir en una discoteca...
0: Ai.
11: Coincidir-hi. No, però a una festa de convidat, no. Però coincidim un lloc on hi havia futbolistes.
1: No, però era com una festa...
2: No et van convidar,
1: tu. Tu vas estar a Suècia la pretemporada de Van Gaal?
11: No, jo vaig anar a Anglaterra. Va. Que va ser després.
1: No, és que volia dir que vam coincidir en una... En un local amb el Mourinho.
0: Estàvem buscant el nom del local, I no sabíem si dir bar, si discoteca, i al final s'ha dit local, com a eufemisme.
1: No, vam coincidir amb el Mourinho.
0: Hòstia.
1: Era a Suècia. I em m'ha quedat molt gravada perquè vaig viure un espectacle dantès que era una cosa que jo només... Només m'havien explicat, ho havia vist així, no sé on ho havia vist, potser, que era un concurs de Miss Samarreta mullada.
0: Ai, Déu meu.
1: I allò em va impactar molt, i recordo Mourinho, o sigui, per mi Mourinho significa allò.
0: Estava allà, però què feia?
1: No, estava allà, però s'hi va quedar.
2: Com una
1: hiena. Va quedar, vull dir...
11: Feia de jurat.
1: No, estava, no, ell era entrenador del Barça i es va deuria escapar de la concentració.
0: Entenc que anaven passant noies amb la samarreta mullada.
1: Sí, per allà com una mena de...
4: Una passarel·la?
1: Sí, bé, no, ni passarel·la, no desfilaven.
0: Ja.
11: Suècia, això?
1: Sí, em van impressionar.
0: Mira que sembla que van per davant, no, Suècia,
1: sí,
0: en principi.
1: I sempre penso, Mourinho, hosti, i quan veig Mourinho veig aquell local.
0: Cara.
1: Sí, sí, una experiència traumàtica. Ara ja no es fa això, m'imagino.
4: No sé, perquè ens tires a nosaltres com si Rússia ho fessin molt,
1: saps? No, perquè us tinc al davant. Jo veus, ha avançat el món en alguna
0: en principi,
1: cosa.
0: En principi, sí. Ricard Torquemada. Torquemada, és que també vas anar a posar Torquemada.
1: Sí.
0: Ricard Torquemada, Bernat Soler, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres. Bravo.

0: està sonant, Arnau?
1: Avui sona el trio de Texas The Chicks amb una cançó del 1998 anomenada Wide Open Spaces. A la gira de l'any 2022 van incorporar-hi un joc amb el públic. Enmig del concert apareixia un dau gegant i tenien assignada una cançó per cada número del dau. Llavors llançaven el dau i segons el número que sortís, doncs acaben fent el repertori que marcava l'atzar.
0: Això és una dificultat pels músics de la banda, no?
1: Una cosa absurda, perquè t'has de tenir assajades un seguit de cançons que pot ser que no toquis.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Des d'un punt de vista musical em sembla un desastre.
2: Pot ser que l'hagis de tocar dues vegades, si surt dues vegades.
1: O tota l'estona.
0: Tota l'estona va sortint. No, ja ha sortit el dos altra vegada. La, la, la, la,
3: la. Hòstia, la barbacoa, eh?
0: Sí.
3: És el teu...
0: És el dos. És el dos. Doncs escoltem The Chicks i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: porto la Llum, que és la una llum. Gossa d'atura.
1: Has entrat una mica com un testigo de Jehovà.
2: Sí,
1: us porto la Llum.
3: Sí. Il·lumina'ns.
0: Una gossa d'atura de 6 anys i és de la Marta, veiem-la.
1: A veure.
0: Són tan bonics, aquests gossos.
4: Bona llengua.
1: Se li ha de treure una mica el serrell, si no, no s'hi veu.
2: De què has dit que era?
0: De la Maria.
1: De la Maria.
0: Què he dit?
4: De la Marta.
0: Això he dit de la Marta.
1: Has dit de la Marta, sí.
0: He tingut moltes amigues Martes,
2: i penso... És que tinc unes cosines que es diuen Maria i Marta.
1: El guió posa Maria, de fet.
0: Maria, Maria.
2: Vale.
0: Maria, mentre les ulleres i no hi veig. Faig la xula, de vegades, saps? És de Vilanova i la Geltrú.
1: La Llum i la Marta. Ai, la Maria.
0: La Llum i la Maria. Són de Vilanova i la Geltrú. Això sí que ho diu bé, eh? A veure, de veritat.
1: Nois, concentrem-nos una mica.
0: Sí, concentrem-nos perquè això és molt seriós. Un dia la van atropellar...
1: Ai, Déu.
0: Sí, i va perdre mitja cua.
1: Molts gossos atropellats. Sí,
3: veritat, però si torna a greixa, eh?
1: Sí, és com les sargantanes.
4: Malauradament, la passejada portarà mals records a la Llum. Acompanyem un mag sud-africà que farà dels atropellaments el seu número estrella.
0: Ai, ai.
1: Avui passejarem el gos per Springfontein, Unió Sud-africana, actual Sud-àfrica. És 9 d'octubre de 1930.
4: Un altre mag, eh? Paio?
1: Eh?
4: No n'aprenem, eh?
1: Què vols dir?
4: Un altre mag en aquest
1: programa. Sí, un altre mag, sí.
4: Cada vegada que portem un mag, bueno, la cosa acaba fatal, eh? Sí.
1: Tens raó. De fet, aquesta temporada hem passejat unes quantes vegades al costat de Max. Hem estat amb el Mac Wellington, amb el gran Lafayette. I amb en Chung Lee Soo.
4: Que no era xino.
1: No, és veritat. Avui coneixerem l'últim de la temporada, en Charles Rowan.
5: I com han acabat tots?
1: Eh?
5: Morts!
4: Ah!
5: Morts! Que la terra et sigui lleu!
1: Siguem optimistes.
0: Collons.
1: Res té per què anar malament. Hem de fer com la Llum, eh? La gossa d'atura que ens acompanya. Ella està entusiasmada de conèixer un mag. I és normal que estigui així perquè en Charles és un referent de la màgia. Hi ha pocs mags amb tanta tolerància al risc com en Charles. És especialista en trucs que impliquin tenir resistència extrema al dolor. És un gran fakir.
5: Un boig és aquest.
1: No.
5: Un boig. Que digui que els atropellaments són el seu número estrella i ja es veu que és un boig.
1: Tranquil. El tema dels atropellaments ja el tocarem més endavant. De moment cal saber que... A veure, d'on li surt la fama? Per què és tan bo aquest dia, no? Doncs en Charles ha fet un nom en el món de la màgia i l'il·lusionisme fent números ben diversos. En té alguns de bàsics i altres més arriscats, no? Com el restaurant, pots fer carta o menú, no? Des d'una mica pots triar. El que més li funciona actualment és un... des d'on salta de 3 metres d'alçada i cau sobre una pila de vidres trencats.
2: Home, aquestes coses van molt bé pels ulls de poll.
1: Ah, sí?
2: Jo ho recomanen molt, això.
1: Jo li vaig veure fer amb un amic meu, això.
0: Què diu?
1: Però no era un truc de màgia.
2: Ah.
1: Perquè per la sang que li va sortir, no era un truc de màgia.
2: No era màgia.
1: El truc varia amb el temps. Primer va començar amb vidres, però també hi ha dies que el salt el fa sobre una pila de claus, punxes i ferralla rovellada.
4: Això està molt ben pensat, perquè has d'anar variant el teu número.
1: Sí.
4: Perquè si no la gent s'adorm.
1: Sí, senyor.
4: Saps? Perd l'expectativa.
2: És veritat, això.
4: Amb feixades ho fem.
0: Què feu?
4: Anem canviant.
1: Ah, sí?
4: A vegades fem humor, a vegades fem drama, fem musicals.
1: Ah, sí, musicals també.
2: Però molt drama.
0: Molt drama.
2: Normalment fem més drama que res més.
4: Ja és alguna tragèdia algun dia.
1: En Charles sap que no s'ha de caure en la monotonia i és per això que ha afegit trucs d'escapisme al seu repertori. En els seus nous trucs fa servir camises de força i en l'actuació que farà avui... les podrem veure. L'actuació d'en Charles es fa al carrer. Al voltant del lloc on es farà hi ha una gran multitud. Ningú es vol perdre l'espectacle d'en Card the Mysterious.
3: Tu, Peyu, però no anàvem a veure el Charles.
1: Eh?
3: No, que no anàvem a veure el Charles.
1: Sí.
3: Pues perquè què és això? Hem canviat de mag? Qui és el Carl?
1: En Charles i en Carl són la mateixa persona.
3: Ah.
1: Àlex, sí. Carl. És el nom artístic.
4: Ah.
1: Card the Mysterious.
4: Fots una ràbia aquests que es canvien el nom.
3: Sí. N'hi ha un que presenta un programa, es diu Peyu.
4: Sí?
3: Sí, però no es diu Peyu, saps?
4: Què vols dir que no es diu Peyu?
3: No.
4: Tu no et dius Peyu?
0: Com et dius Peyu?
1: Lluís.
0: Però què té a veure Lluís amb Peyu?
1: Eh?
0: Què té a veure?

0: història una altra vegada.
1: Tu et dius tu, Lluís?
0: Lluís, Lluís.
2: Sí, sí, sí.
0: Ramon et diu.
3: No.
1: Però quina merda...
0: Escolta, em van posar Lluís perquè el meu avi es deia Lluís, respecte, vigila el que diu.
2: Sí, vigila, eh?
1: No, és que no sabia que tenies Lluís.
0: Ah.
1: Quina merda de programa. Ah, programa, vull dir, és un estat...
4: Tot mentida.
0: Lluís, Lluís, em dic Lluís. No, ja ha anat així, ja ho explicaré un altre dia. Li direm Charles amb el nostre amic, perquè si no, no ens liarem, eh? Oh, en Charles, parlant d'ell. En Charles, eh? Anem, mira, el tenim per aquí. Charles, què tal? Com estàs? Estàs nerviós pel show d'avui?
4: Fa que no amb el cap. Ah, vaig traduint, eh? Perquè...
0: No ens ha sentit, no ens ha sentit. Charles, preguntava si estàs nerviós.
4: Vaja.
1: És mut,
0: Pedro? És mut? No és mut, no.
1: No ens havies dit que era mut.
0: No, és que no ho és pas, de mut.
1: El mag mut.
0: El que passa és que s'està fent l'interessant, simplement. Ah. És això, no, Charles? O sigui, et fas l'interessant i per això no respons.
4: Veus? Ai, mira.
1: Ai, carai.
0: És que no és mut, eh? Simplement és una mica idiota. Això sí que ho té. Sí.
4: T'està mirant malament, Peyu.
2: Perdona, Arnau, ho saps que estem fotent ràdio?
1: Uita, uita.
2: No, mare, costa com una capa.
0: Doncs més o menys és com estava el mag, en Charles. La llum ha acabat desconcertada pel caràcter d'en Charles, però tant se val. L'important és que l'espectacle comenci. Tothom està entusiasmat. El mag comença el show amb trucs senzills per anar fent boca. Des de la megafonia creen l'ambient necessari perquè els espectadors s'empeltin de l'emoció.
5: Senyores i senyors, delectin-se amb el truc de fer desaparèixer la boleta!
1: De veritat?
4: Què?
1: De veritat?
0: Què?
1: Hem anat fins a Sud-àfrica per veure aquesta merda de número?
0: No.
4: Fes-ho tu.
0: Fes-la desaparèixer tu, la boleta.
4: Exacte. A veure com et desapareix la boleta.
1: Cap desapareixen soles les boletes.
0: A vegades passa que hi ha un testicle que se'n va amunt, eh? Sí. Cuidado, això.
2: Home, jo tinc una mica que ho vam haver d'operar, eh?
0: Què dius, ara?
2: No li va baixar, eh?
0: Què dius?
2: No, no, no, no li va baixar. Li va quedar allà dalt enquistat.
4: Nois, aneu al metge. En comptes de compartir-ho amb tothom, aneu al metge.
2: Però si no m'ha pas passat a mi, li va passar a un amic que ho van operar, això us ho dic.
4: Sempre es diu això. A un amic li va passar que...
2: No, sí, sí. I a mi llavors
4: tots sabem que et puja un testicle.
2: No, no, jo vaig estar molts dies que cada dia m'ho mirava.
0: Sí.
2: Si et queda molt amunt molts dies, ves al metge, Pei.
0: Vale, vale, vale.
1: A tu ja no poden passar més coses aquí baix, eh?
2: Bueno, m'han operat molts dies.
0: Anem a veure quins números més ens han preparat. Que la cosa anirà pujant, eh? Anirà pujant la dificultat amb els trucs. Aviam, la cosa continua.
5: Senyores i senyors, delectin-se ara amb el truc de fer aparèixer un conill!
1: Home, va! Home, va, però...
4: Entusiasme, tu.
1: Home, però, home, aquests trucs estan molt vistos, Peyu.
4: Ja. Fes-ho tu!
1: Home, fes-ho tu, el conill, bueno...
0: Se'ns està avorrint hasta la gossa, eh?
4: Va, va, va, anem
1: als trucs de veritat.
0: Anem a lo interessant. Vinga, va. Anem a explicar aquell de saltar descalç sobre els claus.
1: Ara.
0: I els vidres.
1: Ara.
0: El que hem dit, el de 3 metres que salta sobre els vidres i els claus, explica que...
4: Molt bé, Peyu, gràcies. Mira, senyores i senyors, ja han sentit, perquè ho ha dit el coi de narrador, eh? Ara delecten-s'hi amb allò de saltar i caminar sobre els vidres. Vinga, fes-ho tu.
6: Oh.
4: Home, és que ja està bé, m'ho has xafat. Jo tinc aquí unes presentacions preparades.
2: S'està xafant els peus.
1: Sí, ja se m'ha fet mal a mi, això, aquest soroll.
0: Ah, el truc del salt descalç sobre vidres i claus ha escalfat l'ambient. Ara sí, eh? Ha agradat. A més, el públic sap que ja s'acosta al número que volen veure. L'escapisme.
2: Ah, home, i ara, hòstia, coses que valguin la pena.
0: Tranquil, el truc us agradarà, eh? Per fer-lo, en Charles necessita un voluntari que li presti el cotxe. El conduirà un dels seus ajudants. Mentre busquen el voluntari, la mà dreta del mag explica el funcionament del número al públic.
6: Aquí, la mà dreta del mag. El mag es posarà una camisa de força, sí, i s'estarà quiet en aquest punt.
0: D'acord.
6: Allà al final hi haurà el nostre conductor a bord del cotxe que ens han deixat.
0: Molt bé. El mag, també, lo de que un voluntari et deixa el cotxe és perquè no hi havia pressupost per pagar un cotxe.
2: No, no, no.
0: El mag i el cotxe estan separats per una distància de 180 metres en línia recta. Res s'interposa entre els dos. Estan cara a cara.
6: Quan jo li doni l'ordre, el conductor premarà el gas del cotxe a fons, en direcció al mag, i s'hi aproximarà a tota velocitat.
0: Ai, ai, ai.
6: El mag no es mourà fins que s'hagi tret la camisa de força. Si no ho fa temps, morirà atropellat.
2: Hòstia, home, com a sinopsi d'espectacle és boníssim,
0: estem parit,
2: eh? Collons, jo pago el que em diguin, eh?
0: Tant que
2: jo
0: sí.
2: No m'ho perdo, això, eh?
0: Ja veieu que la mecànica és simple. El mag es posa una camisa de força, un cotxe es dirigeix a ell a tot drap i si no es treu la camisa a temps, l'atropellen.
1: No, és un espectacle que no té interpretacions ni dobles lectures,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Està claríssim.
0: No, ni metàfores...
1: No, vull dir, és perfecte, eh? Vull dir, fotem gas fort al cotxe contra el mag i si el mag no es treu, l'atropellen, eh?
0: Ah, exacte.
2: M'agrada. Jo tinc un dubte, vull dir, el tenen estacat a algun lloc, aquest home? No.
0: Què vols dir? No, el Mac està dret enmig del camí.
2: Home, però és que així es pot moure, eh?
1: No, però va, la camisa així... Però
4: dic que no ho farà.
2: Bueno, però amb una camisa de força que li lliga les cames, o què?
0: No, no, la camisa només lliga els braços, les cames les té ben lliures.
2: Hòstia, doncs això és una puta merda de truco, eh? Home, això és una merda! M'esteu enganyant aquí! Aquest tio, si ve el cotxe, pot marxar corrent, juntes la gràcia aquí!
0: Home, però és un tio, tio de paraula. És un professional.
2: Bueno, cago en dena,
0: el tio no es belluga fins que es tregui la camisa de força, Fel.
2: Bueno, vull dir, si s'escapa, l'atropello jo, eh?
0: Bueno, si es treu la camisa de força, no. Si es treu la camisa de força i està quiet, haurà complert el truc.
2: Però... A la mínima que bellugui, us ho juro jo que me cago... Que vigili, perquè jo l'empaito amb el cotxe fins que el mato, eh?
0: La potència dels cotxes de l'època permet saber que el Mac només disposa de 10 segons abans 10 segons. Que el cotxe l'atropelli. 10 segons.
1: 10 segons.
0: Has de treure una camisa de força en 10 segons, que a vegades treure't la normal, i em sembla que hi estic més estona. Sí. Però... No sap, ja dius que la camisa es revela contra tu
1: sí, no pots.
0: I comences a estriganyar les mànigues i no saps què passa allà, que dius, hòstia, que m'ha crescut el cap o què ha passat aquí?
1: Sí, és veritat, doncs, és que a mi també m'ha passat això.
3: Feio, tu vas dir que no m'havies, no?
0: Jo no bec. No, sí.
1: Jo he dormit amb camisa.
0: I tant.
1: Perquè avui no es pot treure avui.
0: Ui. No, hi ha dies que et rendeixes.
1: Sí, sí.
0: Segons quina hora arribes a casa, hi ha dies que et rendeixes amb tot, amb les sabates i tot, et rendeixes. Escolta, jo caic aquí sobre
1: sí.
0: I demà serà un altre dia.
1: Ja ho veurem.
0: Déu dirà.
1: Sí.
0: Comença el número.
1: Ei.
4: Va.
0: Ai. El Mac ja porta la camisa de força posada.
1: Molt bé.
0: I el voluntari ja és a l'interior del vehicle amb el cotxe en marxa. Mira que no m'agrada fer de voluntari quan vaig a un espectacle, però aquí m'hi apuntaria, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: A conduir el cotxe?
0: Sí. L'ajudant donarà l'ordre en qualsevol moment. Pobre llum, la gosseta, quin records, perquè la van atropellar, recordeu, la gosseta d'avui.
6: Sí, no. Atenció, tothom!
1: Cuita-la.
6: Esteu preparats?
0: Sí.
1: Bastant.
6: Llestos?
0: Sí.
6: I endavant!
0: Tots atents que el cotxe arrenca. En aquests moments en Charles ja està intentant deslligar-se de la camisa mentre el cotxe agafa velocitat. Es dirigeix al Mac, que sembla tenir alguna mena de problema.
4: Ai.
0: Normalment només triga 3 o 4 segons a treure's la camisa de força, però li està costant una mica més del compte. El cotxe ja està a pocs metres del Mac. La camisa segueix al mateix lloc. Per la cara que fan ell i l'ajudant, és evident que alguna cosa va malament.
2: Que no es mogui, eh? Que no es mogui per això, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Allà quiet, eh? Que era quadit, eh?
0: Au! El conductor tenia totalment prohibit frenar i desviar-se de la trajectòria. S'ha carregat el Mac.
4: Ah, no!
6: Hòstia!
4: Jo em pensava que li tallarien la cua com la llum.
0: El Mac no s'ha pogut deslligar a temps i el cotxe l'ha ben rebentat pel mig.
4: No!
0: És que de veritat que els espectacles abans eren una altra cosa.
2: Era molt més ben parits.
0: Sí. Perquè aquí... Hòstia... Bueno, vull dir, ara què vas a veure d'aquest nivell?
2: No, Mago Pop, tu ja és ben parit, Mago Pop.
0: Sí.
2: Però no...
0: Apareix un helicòpter, sí. Però,
2: sí,
0: però
2: tot allà a la Gran Via.
0: Ara.
2: Ah,
1: que el cotxe freni. Però és que, una cosa, si s'arriba a treure la camisa,
0: sí.
1: Amb la velocitat que porta el cotxe, igualment encara que freni, te l'endús per davant.
0: Sí, sí, però sense camisa.
1: Sí,
0: el número és tonto.
1: Estem
0: d'acord que el número és tonto.
2: Sí. O això, o el conductor salta del cotxe i passa alguna més gros encara.
1: Sí. Sí. És que no pot anar bé de cap de les maneres.
2: No, és veritat, és veritat.
0: La veritat és que l'impacte ha estat enorme. Ha quedat fet una coca, el nostre Mac. En Charles Rowan mor atropellat davant dels seus espectadors fent el seu truc estrella. Acaba d'entrar al club dels Macs morts sobre l'escenari i de quina manera.
2: Quin club, eh? És un sí? Perill, aquest sí. Club, eh? Els Macs morts sobre l'escenari.
0: És un bon club.
2: Sí, sí, sí.
0: Millor no ser-hi.
2: No.
0: Ara, poder-ne veure algun d'aquests, jo sí que...
2: Ai, sí? Ai, no.
0: No?
2: Ah.
0: Veure un espectacle que algú vagi malament i quedin morts... Jo, al Coliseu, me'n van explicar que el taló l'havien hagut de canviar perquè en un espectacle dels Morancos van incendiar el taló, tu. Em hauria agradat ser-hi aquell dia. Vaig pensar, hòstia, això, veure els Morancos amb un extintor corrent. Ai, José, José. Allò, home, ben pagats.
2: Sí, és que estan...
1: Ben invertit. Cal haver invertit.
0: Sí, sí, sí.
2: Estan molt cremats, els Morancos.
0: Els Morancos, Déu-n'hi-do. Ja fa dies que volten, també. Ara, quan van a Barcelona, ple.
2: Home.
0: Tot ple.
2: Que els va parir.
0: Tot ple.
2: Que els va parir.
1: Ves tu a Andalusia.
0: Ara.
1: A veure quants teatres en plenen.
0: No ho he provat. Però faria gràcia anar-hi.
2: I ves a Andalusia?
0: Esta noche, Peyu... en... al Caudete.
3: No? Però en català, també.
0: En català. Sí, sí. Aquesta nit peio al Caudet.
7: I fot-los i foc al Toló.
0: Sí. A veure què et diuen.
7: Que marxaràs maco d'allà.
0: Vinga, va, que tenim un gos pendent de si l'atropellen també o no l'atropellen.
4: Va, que volem saber què ha passat amb la llum. La Estic llum. Aquí amb el Josep. D'on ets, Josep?
8: De Torroella de Montgrí.
1: El gos és mort.
0: No, home, una mica de fem la gent de Torroella de Montgrí.
4: Una mica de fem, Josep.
0: Josep, si has escoltat tots els capítols de la Renaixença, la pregunta és fàcil. Quin mag que hem tingut ja al programa sí. va morir en l'incendi del teatre on actuava? A. El mag Wellington. B. En Chung Li Su. O C. El gran Lafayette.
8: El Lafayette.
0: Lafayette, eh? Com els morancos, eh? Gran Lafayette. La llum és... Viva! Viva!

0: Hem d'admetre que haver dut a una passejada com la d'avui una gosseta que quan era petita va patir un atropellament, aviam, ha sigut mala, és una mica trist. Sí. Sí, la llum, però, ha tornat a casa sense ni una rascada. Però ara no hi ha manera que surti al carrer. Li ha vingut un pànic terrible als cotxes. Fins i tot en té més ara que quan la van atropellar ella. La gent de Vilanova i la Geltrú ja l'ha vist prou. Ara, amagada a casa.
1: Vinga.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a l'esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis de títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró y Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
1: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que, després de l'Iran, ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent.
5: El front del Líban es torna a plantejar com la principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que retiri l'ofensiva, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: Esports, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada al mateix grup d'Espanya, que ha protagonitzat el resultat sorpresa del Mundial en empatar a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. I ara, a aquesta hora, ja està en marxa l'Iran-Nova Zelanda, també jugat aquest dilluns, Bèlgica 1, Egipte 1.
5: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís, de poc més de 7 milions d'euros.
5: Aquest dimarts a les 9 del vespre es juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de sobte va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està?
1: Molt bé, i tu?
0: Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial. Sou tu i Jordi Costa.
2: Emocionat, tampoc.
0: Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
2: Això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
0: els anem mirant. Tu, voluntàriament.
2: Sí. No, hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la una del matí, i a les persones futboleres els hi fa il·lusió mirar-los aquests partits.
0: És així. Hem de fer un especial futbol.
2: I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial i hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar. I estan molt emocionades perquè...
0: Calla que no la guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc.
0: Calla que no hi guanyo jo.
2: Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, quan era el Mundial, etcètera, etcètera, és una setmana de transició perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no els mestres.
0: Que no els mestres ni els pares, eh?
2: Acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà a entrar, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
0: Jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures. Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut. Obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. Si sí, avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: M'agrada molt que aquesta connotació Barça-tenyida...
0: Barça-logística.
3: Exacte. Un nom i el sap tothom.
2: Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada. Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
0: Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli al contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
3: Exacte.
0: Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris? Doncs sí, volem saber-ho tot sobre cementiris. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però m'imagino que el dia 1 no eren com són ara. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt agraït.
0: Una persona amb molta llum per parlar de cementiris. Adrià, quantes vegades t'han dit això?
4: Unes quantes, potser.
0: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure, com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
4: No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
0: Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família, ja t'ho diré, de feines a funeràries?
4: Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
0: Oh, que fort! Uau, eh? És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
3: Després us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
0: I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat, perquè es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
3: El meu gran pànic.
0: Havien trobat tombes esgarrapades.
3: No estic morta.
0: Doncs mira, demana, posa el teu testament. Lligueu-me amb una campaneta al dit. O sigui, si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
4: Actualment i des de fa ja molts anys no ens costa cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
0: Taüts de seguretat, m'encanta.
4: Meravellós.
0: Ara suposo que hi posarien algun wifi.
3: És com a mínim un timbre, un codi timbre, QR,
2: un codi QR.
0: Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
2: Molt més pràctica.
0: Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs, t'enterren a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al teler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
4: Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat. Una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
0: Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
3: No, això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em salvi?
0: No, algú que parli francès, 93-201-7474.
3: Pierre Lachaise, 93-201-7474.
0: Ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
3: No sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada doncs, saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, li deia, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de... mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts i després hi ha una part d'afaneig de... Ostres, mira,
3: de
0: aquest es va casar molt jove. Ui, sí. Aquest es va casar molt gran.
3: Aquest va morir molt jove.
0: Segones núpcies. Ui, que jove va morir. Ui, aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què.
3: Sí, sí, sí.
0: I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes i dius, ostres, deu ser família i aquestes coses així com de tafaneig, saps?
3: Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per segona vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, hi ha, el nostre poble hi ha Margarida Xirgo.
0: I tant, Margarida Xirgo, eh? En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris i, com sempre, podeu dir la vostra. L'Estela ha obert una portella perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
2: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho deia, amb els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també doncs, aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada doncs, fer aquest tipus de rutes, ens el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu, si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor, i a més ha guanyat un munt de premis i s'hi fan actes i també concerts.
0: El coneixies, no? Entenc, Adrià?
4: Sí, sí, sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
2: Doncs mira, aquest és el que ens recomana la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu, la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
0: On és?
2: Ara li escriuré.
0: Per favor, tu saps on és, Adrià?
4: Si no m'equivoco, està a Copenhague.
0: Hans Christian Andersen, autor de diferents contes. I tu, quin recomanes?
3: El Pueblo Chaes.
0: No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara.
2: Ostres, hi ha un oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu, el poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri. I no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
0: Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
4: No ho podria assegurar, a veure, principalment jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
0: Mira, farem dues crides. Bàsicament, la que està fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93-201-7474 i al 677-3877-19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
2: Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernes que li van encantar.
0: Estic al·lucinant. Sí, sí. Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Mm. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Mm-hmm. Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
4: A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819, quan, sí, quan es beneeix el cementiri del Poble Nou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials a Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies.
0: Uau.
4: I és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'estat.
0: I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell estat espanyol?
4: Ho decideix l'Església en primer terme, i després juntament amb l'Ajuntament de Barcelona creen que és avui dia el cementiri del Poble Nou.
0: Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
4: Sí, per raons higièniques principalment, eh? Perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts, i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen, doncs, amb una certa distància. Per exemple, el Poble Nou estava a 1,5 km aproximadament de la ciutat.
0: Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats, o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui? No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
4: Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
0: Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
3: deies,
0: eh?
3: Sí, deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si likes o no likes, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava això. Alguns actors, a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar, era dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir: hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta.
0: Ai, no!
3: I va començar amb molt bon peu. La reunió amb aquesta família. Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta.
0: Bueno, almenys va arrencar un somriure, o no?
3: No, suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
0: Una abraçada a la Marta, des d'aquí, eh? Per favor. Per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poble Nou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut, allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Aquest lloguer, clar, per aquí et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
4: Doncs des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginés, i l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poble Nou, tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Era un personatge sorgit de la il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària, però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats sinó són concessions, un primer pis que un segon que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
0: Amic.
3: També en la mort la classe social
0: també,
3: ens persegueix.
0: També, no sigui que puguem descansar mai millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que el podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això. Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
2: A Txernòbil.
0: No,
2: però a Txernòbil.
3: A la gent que va a Auschwitz allà.
0: Bueno,
2: o a Tor,
0: sí, o a Tor, per exemple. No? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
3: Això és més crim.
0: Sí, seria Carles Portaturisme, no?
3: Sí.
0: Seria més Carles Portaturisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Mira, el primer de tots és el de Venècia.
0: El de Venècia. Espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio. Baixa'm la ràdio perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia. Hola? Ara et sentim, et sentim una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
5: Sí, tanatoturista o necroturista, m'agrada dir.
0: Necroturista, m'apunto aquesta, bona. Necroturisme.
5: És que hi ha un compte d'Instagram que es diu Necroturista, que és molt interessant.
0: Vaig a buscar, anem a buscar-lo ara mateix.
2: Va, tots, a seguir-lo.
0: Necroturisme.
5: Sí, no, és un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada... No sé, encara que sigui un poble petit, sí. Sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides i
0: pensar-se
5: tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys i mirar les fotos, llegir les coses. I vaig apuntar-me també he fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures i està molt bé fer la del cementiri de Poblenou i també la de Montjuïc.
0: El cementiri de Poblenou i la de Montjuïc. Mira, em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
4: Sí.
0: Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
4: Podria ser, sí. Entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
0: Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
5: Jo el de Poblenou tenia molt interès en anar-hi perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo fascinant, és impressionant, no sé si la teniu una mica...
0: Sí, la tenim en ment, mira, pels que no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui bàsicament abandonant el món dels vius, no? Mireu-la perquè és preciosa, sí que és veritat.
5: I a la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona i tu et desplaces i vas...
0: Ui.
5: Vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
3: Com la Gioconda.
0: La Gioconda de la mort.
5: La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l i vam fer també la visita. I realment et fan fixar en moltes coses, que més coses que com sentia ara el que explicàveu de... la construcció dels cementiris, per exemple la del Poblenou, diuen és millor fer primer la del Poblenou, primer perquè és un cementiri més antic i t'expliquen pues, històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita
0: al cementiri. Jo soc de les teves, també t'ho dic,
5: és fatal, però mira, no ho sé. És aquestes coses que... O millor, com que et fan impressió, doncs penses... Deixa, com més ho conegui...
0: Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada,
5: vinga,
0: bonica.
5: Adéu, bon dia.
0: Fins ara. Adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu, Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana, no sé en quin... A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia, ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-38-77-19.
2: Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri i després els cementiris que els agrada visitar els nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. l'Anna diu que ell és a Llançà, en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
0: Sí, és veritat.
2: Concretament n'hi ha dos a Llançà.
0: I un a la vila i un com més a les afores.
2: I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, on recordeu que era aquell modista que va demanar expressament doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té. Ara sí, té un tanatori, això sí. Per tant, no tens el cementiri.
0: Clar,
2: però...
0: Bueno, has d'anar-hi, del tanatori fins al cementiri.
2: És un viatge.
3: Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions.
0: No? La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està molt indicat així, Marx i toilets.
2: Molt bé. Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney.
0: Carai,
2: que és espectacular. Ai,
0: no,
2: amb el mar de fons, i si estàs de sort, veus alguna balena.
0: Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
3: Hem demostrat el nostre pèssim nivell de francès avui.
0: Laia, ara sí, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Va, ràpidament, què et recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris recomanes?
6: A mi molt és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèlag de Venècia. Ovas Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Diaghilev. Vull dir, és impressionant.
0: Uau, escriptors, ballarins...
6: Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. És una cosa, llavors d'aquestes al petó de la mort també n'hi ha diverses. I és, ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
0: El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No ho sabia.
6: De Milà.
0: Doncs, Laia, digues.
6: A París no he estat, però el tinc a la llista, marcat per al pròxim viatge que m'agradaria que fos. París és el Pierre Laget.
0: Pierre Laget.
3: Ara la Chaise.
0: A veure.
3: La Chaise.
0: Però no ho diguis, quan ho digui ella.
6: La Chaise, Pierre La Chaise.
0: La Chaise, ja l'hem après.
6: Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc. parisencs.
0: Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
6: Adéu,
0: adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
4: Ui, a Catalunya no ho sé.
0: No ho sabem, eh? I a Barcelona?
4: A Barcelona, 9.
0: 9 cementiris a Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
3: Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
4: Concretament va ser el 1883. Quan el cementiri del Poblenou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja a mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
0: I per què és a la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
4: Per qüestió d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit, i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
3: Jo perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc. Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no he pogut rascar encara més documents, però em quadraria... Pel que dius.
0: Home, clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 i escaig, no?
3: Per això.
0: A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Barcelona.
4: Home, així per la cara crec que no.
0: Val.
4: Però tot és demanar-ho, provar-ho.
0: Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista a pàdel, aquí farem un cementiri, exacte, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
4: Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és la empresa gestora de, dels cementiris, i és proposar-ho. Ara bé, ara actualment als cementiris ja no tenim un problema d'espai amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional. Ja no hi ha aquell problema que hi havia, que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
0: Tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I quina figura s'encarrega de fer això?
4: Doncs en un primer moment el del Poblenou va ser el vicecònsul del Gran Ducat de la Toscana quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte. I ell va fer, sí, va fer un cementiri igualitari, per tant va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser Ildefons Cerdà es va inspirar.
3: És molt eixample, clar.
4: Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes i estava planificat amb espais verds, enjardinats, i hi ha la teoria que això, que Cerdà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'Eixample de Barcelona.
0: I és únic? Perquè clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
4: Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser fet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
0: Mira, amiga. Toni, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
7: Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona al Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no? en plena revolució industrial. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir els 7 magnífics. És a dir, són 7 cementiris que si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kent després de, recordeu que els carros estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery, i després al nord de la ciutat, en una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx, i que és preciós.
0: Exacte, que és aquest que ens deia la Laura, el Toilets Marx, Toilets a la dreta, Marx recte.
7: És preciós.
0: El recomanes,
7: Són Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
0: De Fantastic Seven m'ha encantat això.
7: Per dir-ho d'alguna manera. Magnificent Seven.
0: Doncs...
7: Googlegeu i ja ho veureu. És superinteressant. Sobretot aquells que els agrada, doncs això.
0: El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Toni, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
7: Adéu.
0: Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que l'interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
4: Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? Però, doncs, per raons pràctiques es van acostumar, i la primera doncs, era un model doncs, força senzill, i a mesura que sobretot la burgesia va...
0: Ja hi tornem, un tema d'estatus,
4: Sí, trobar-li doncs, ja el gust aquest trasllat doncs, més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
0: Que és la única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra, al monestir de... Ai, al monestir, com estic, eh? Al cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
4: La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixia en algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
0: Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes.
3: Anem-hi.
0: Truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges... De fet, nosaltres hem trobat una on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això, hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple?
4: Desconec com va anar la situació amb Gaudí. M'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria deixat per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha uns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs va finançar la gran reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
0: En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri? Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
4: Sí, jo...

0: que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
1: L'altre dia, precisament divendres, no, Fran? Parlàvem de l'esperança de vida que tenim entès que a l'època romana, no, és que no arribaven als 40 anys. Diu, no,
2: Casals.
1: Amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-3877-1915, cementiri recomaneu visitar sí o sí?
2: És curiós perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius, al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys, veig que l'Adrià va fent que sí.
1: El coneixes, aquest cementiri, Adrià?
0: No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
3: Per què només una tomba?
2: És una tomba que està al mig del bosc, i hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la perquè la Rata ens l'ha explicat.
1: Mira, ara la llegim, anem a la publicitat i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 2 minutets i seran 3:15 del migdia. Avui estem fent especial cementiris. Oi que quan ens hem llançat el tema heu dit, ostres, una hora parlant de cementiris i patapam, se'ns farà curta aquesta hora, una vegada
2: Sempre.
1: Ho estem fent amb l'Adrià Terol, és ell historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, i hem marxat de la publicitat amb una història que ens la deixava votant la Montserrat, si mal no recordo.
2: Sí, la Rat.
1: La Rat, que ens parlava d'aquest cementiri a Bausen, a la Vall d'Aran, que ens deia que només hi havia enterrada una noia, que va morir amb 33 anys, i nosaltres dèiem, ostres, com és que només hi ha una tomba en aquest cementiri a l'aire lliure? I tenim la història.
2: Doncs sí, el que ens explica la Rat és que quan la noia va morir, el mossèn de Bausen es va negar a enterrar-la al cementiri públic perquè en aquell moment vivia amb la parella i no estaven casats. No li agradava al mossèn. Què va passar? En veure la negativa, el poble es va revoltar, va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
1: Oh, m'encanta!
2: Per això diu la Rat que val la pena visitar-lo, sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que va saber respondre.
3: Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sans, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament. I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa, i ens hauria pogut explicar aquesta història. De fet, ara
1: ràbia.
3: Estic pensant si alguna de les seves cançons potser fa referència a això, perquè jo pillo l'occità a mitges, però n'hi ha alguna que penso ves, no parli d'això.
1: Calla, que si algú sap, que també ens ho pot fer saber a través del 93-201-7474, el 677-3877-19, vies de contactar habituals obertes sempre per vosaltres. Ens podeu recomanar un cementiri que hem de visitar sí o sí per ampliar el nostre coneixement sobre necroturisme, un terme que ens ha fet arribar la Sílvia, que ens ha sigut la primera trucada d'avui. Més coses al WhatsApp?
2: Sí, que per cert, abans l'Estel parlava d'aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
3: Correcte.
2: Ens ha escrit el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Sobirà, que diu, no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
3: Pare, Père.
1: Père, no Pierre, Père Lachaise.
2: Domènec en sap, això.
1: Ara, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
3: Pari, pare, perdoneu-nos el nostre francès.
1: Gràcies, Domènec.
2: Gràcies.
1: Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el Petó de la Mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
0: Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort, i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler, que

0: Doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida, i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs van encarregar-li l'obra Jaume Barba, o els tallers de Jaume Barba, i ell va respondre amb una obra inspirant-se també ja amb un alt relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs, amb els braços caiguts, no? Amb el gest com de falliment del cos humà.
1: Déu-n'hi-do, també en aquest cementiri al Poblenou, i tenim el santet del Poblenou, és una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
0: Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems El Siglo, que eren doncs, els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent, i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques, no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius, i molta gent doncs s'apropava amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs encara els podia seguir doncs aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, a la seva sepultura, i de tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar perquè la gent doncs pugui
1: li va fer peticions fins i tot, eh?
0: Sí, li fan peticions i avui dia encara hi ha una certa devoció.
1: Mira, estic veient una mini notícia que diu: Francesc Canals Ambrós, el santet, diu Barcelona 1876-1898, diu cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu: ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu: trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad, los años 30, esto sucedió.
2: Què? Va fer aquest vaticini?
1: Va fer aquest vaticini i es va complir.
2: 30 anys després.
0: Sí, això és cert.
1: 30 anys després.
0: L'any 1932 va haver-hi, el dia de Nadal, es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar, literalment es van esfondrar els magatzems del Siglo de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no? La figura del santet, i el cementiri cada cop rebia encara més visitants.
1: També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé. Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
0: I tant, sí, i algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri, i si no, com has mencionat, moltes dones també fem itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poblenou.
1: Que bé, tu, perquè de veritat, sembla perquè que ens amaguin.
2: I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
0: Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època. Aquestes sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
1: Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem, que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
3: No,
1: i tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
3: Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi Nil el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, doncs que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri, i de fet és exactament és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, i però que, doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu, si no tens una clau, clar, però traient el cap,
1: que és ja ho veus, no?
3: Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
1: Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada la història. T'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada, bonica.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Fins ara, adéu.
4: La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi s'hi va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
1: Opa, en Salvador?
4: És allò del
1: ripat. O el cementiri.
4: Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
1: Pobrets, encara més deixat.
4: L'Àngels té una pregunta, eh?
1: Epa.
4: Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris i ella es pregunta: em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat? Per exemple, si sóc de Tarragona, em puc enterrar a l'Alta Ribagorça?
1: Adrià, jo crec que sí.
0: Jo també, jo crec que no hi ha problema.
4: Doncs mira.
1: Per tant, mira, Àngels, pregunta resolta.
4: És com el sents, el patró, no?
1: Exacte.
4: Del cementiri. Per cert, el cementiri de Milà, que té molts vots, també, la Marta, sí, la Rosa, que ens l'han recomanat, i un que ens estan recomanant últimament també, la Judit, l'Arnau, el cementiri jueu de Praga. Diu, és petit, però estan literalment apilats i és impressionant.
1: Em diuen que el cementiri de les Corts hi està enterrat Kubala.
0: Sí.
1: Oh, això no ho sabia.
0: Sí, Kubala i moltes altres figures de la història del Barça. Moltíssimes, no, Ramallets, Alcántara, o sigui, pots repassar tota la història del Barça a la cementiri de les Corts.
1: Volien estar a propet del camp, no? M'imagino. Ah, amic.
2: Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no ho sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació.
1: Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris a Catalunya i arreu del món i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estela, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
1: A veure, estimat, des d'on truques tu?
6: Ah, d'aquí de Barcelona Ciutat.
1: Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant et demanaré brevetat. Foli.
6: Rapidíssim, mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és el d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat i és un cementiri que es va edificar perquè com estan molt exposats a huracans i demés, el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es van portar tots els cadàvers a mar endins.
1: Aleshores, un moment, un huracà es va endur els cadàvers?
6: sí. El van tocar per dintre, això em van explicar, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus Nova Orleans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això,
1: si no fos suficient,
6: la part de estar farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada, que es mouen per dintre les tombes perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet. I
1: mare de Déu. Josep, t'he de dir que ding, ding, ding, ding, ding, tenim guanyador. Un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar, sí o sí. Bravo. Per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, que he d'acomiadar els nostres convidats, i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Adéu, bon dia. Ara. Adéu, adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a l'estudi de Catalunya Ràdio.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Et vindrem a veure una de les teves rutes. Amb
0: l'Estel. Com vulgueu, com vulgueu.
1: I tant. Estel Soler, ens sentim dilluns, estimada.
2: Ens sentim dilluns.
1: Dilluns tornes, no?
2: Sí.
1: Ah, val, jo dic, no em facis el lleig, eh?
0: Ah.
1: Que tinguis un bon dia, Estel.
4: Fran Domènech. Jo també torno demà.
1: Tornem demà. Sí. Tornem demà a La Solució. Demà alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
4: Oh!
1: Tindrem, alerta,
2: guerra,
1: avui ho és, eh?
4: Batalla.
1: Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu. Volem decidir què és millor, la Plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquelles que vulgueu oferir-nos demà. Batalla oberta, ja podeu començar a dir la vostra al 677 38 77 19. Tornem demà a La Solució. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Tardán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díaz. L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis, a títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tiene las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent.
1: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
5: 1.171.000 persones han sol·licitat el permís de regularització extraordinària d'immigrants quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. Els advocats d'estrangeria reclamen més cites a les comissaries per evitar col·lapses i agilitzar les resolucions.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112.

0: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Verdoler protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambustó.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I per tant les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Rock ja la van veure a Vic més de 4.000 espectadors i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: Esports pendents del Mundial de Futbol. A aquesta hora juga l'Iran-Nova Zelanda. El descans empat a 1. És un partit marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
1: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís de poc més de 7 milions d'euros.
0: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
1: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Poden parides aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De 2 banyes.
6: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no?
5: Sí.
6: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, fallet. Boníssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Mitjada sí o mitjada no.
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Kay Silu i aquesta cançó que es diu Cutting Off the Head of the Ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: el que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies, i hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: Et sembla bé pensar?
1: És inevitable.
0: Tu no fas una altra cosa, eh?
1: Jo sí, la màquina carbura.
0: La màquina carbura. És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
1: Sí, bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
0: Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé ja com a representant. Esperit. I també parlarem d'una exposició que és aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta, però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial... Mm-hmm. I entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
1: Sí.
0: A veure.
1: Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també... Teníem...
0: O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
1: Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
0: Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona,
1: clar.
0: Seria una nina.
1: Clar, tota, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que
0: És a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple,
1: sí.
0: Que és el que m'ha vingut així ara ràpid.
1: Perquè ja els tinc tots blancs.
0: No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
1: Sí.
0: És a dir, un detall tan petit pot ser...
1: Un element
0: distorsionador.
1: Sí, o per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? I la anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre una mica com ens ensenyava la... Helen Cixous, quan recupera el mite de la medusa i escriu El riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquest lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat,
0: la lletjor, allò que s'escapa
1: de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I amb les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
0: Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de La substància.
1: Sí.
0: que va posar tant al límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir ni com a dona monstre?
1: Clar, jo per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació cosmètica, que pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? L'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? És la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que a més no existeix.
0: I que no hi arribarem mai.
1: No, però bueno, esperem que no. El que passa que s'ha normalitzat molt també el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
0: Quirúrgiques.
1: Sí, sí, quirúrgiques. Aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
0: Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
1: Sí,
0: això ja comença a passar.
1: Sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. Mm-hmm. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta naturalitat i amb... Però clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que sota l'imperatiu del capital és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
0: Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
1: sí,
0: que és la vostra heroïna, podríem dir, sí, del feminisme gòtic, que el que
1: però
0: justament...
1: Però que no vol ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, els herois mascles ja confien en la predestinació del seu rol heroic, les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
0: Però és contra la seva naturalesa.
1: Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
0: Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això. No, perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps?
1: Sí. És que amb les categories...
0: Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que
1: sí,
0: estem en un context...
1: Sí, hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això, en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació, i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements del gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta precisió per la ruïna,
0: les novel·les gòtiques... Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sempre acaben morint, amb el cap
1: molt
0: tallat...
1: Pàlides.
0: Clar, fatal, estan fatal, sempre està prenent vinagre amagades,
1: sí,
0: vull dir,
1: llavors,
0: estan encara més blanques.
1: Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori, i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no?, que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells, diguéssim, que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor, però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració,
0: bueno,
1: però...
0: Es parla molt en termes, ara, podríem dir celestials, és a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que es troba de les tenebres, etcètera.
1: I
0: estem
1: alhora...
0: amb aquest govern... que se serveix molt de tot aquest imaginari.
1: Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll, trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
0: S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàlies ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les noteses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les noteses, saps?
1: Molt ben vist, sí.
0: Aquí estem.
1: Atenció amb el que desitges, sí.
0: Atenció.

0: Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, com ens hem distingit, com ens hem explicat a través aquí. Jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere, i és molt important en aquest sentit com ella s'explica.
1: Clar, el que abans no he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament una identitat gòtica, que és una desidentitat, que és viure en el que la Led Sixo diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat, perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot això.
0: I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
1: És tenir la regla, és aparir, i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? D'alguna manera o una altra.
0: Ara que toquem aquest tema...
1: Ser un cos, clar, ser un cos matèric, sí. I amb tot el que això suposa.
0: I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
1: Sí.
0: Per què fa tanta por encara?
1: Sí, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom. Llavors, el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en lo càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no? Una mica. Sempre fèiem la broma que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en lo càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres. O tot és excepció, podríem dir. Tot és en la teoria dels cossos, no?
0: Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí, que té un biaix molt femení.
1: Sí.
0: Evidentment, hi ha homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat a vegades d'autofàgia, de voler desaparèixer.
1: Sí, clar, que nosaltres hem...
0: Poseu un cas que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, la Roxane Gay, no? Sí. Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
1: Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials, i sobretot fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
0: El que va fer ella és engreixar-se.
1: Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac, de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi han implicades en aquest procés de monstruificació de les dones, històriques, però molt presents, i per això acabem
0: acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Giselle Pellicot, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Giselle Pellicot.
1: Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava, feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
0: Es valutava el galliner
1: i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
0: Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
1: sí,
0: que et passa això.
1: Va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions. Sí. I per això ella, nosaltres volem reivindicar la figura de la Medusa, tal com la descriu Sixu, que com és, diu, és vella i riu, o les meduses etrusques que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, és, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pelikov no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors precisament és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, del seu ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia i sobretot un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
0: En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que amb algú l'incomodava, perquè d'alguna manera ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
1: El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
0: Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses? Home, de cara al patriarcat?
1: Tu saps, si rius massa, si es balotes el galliner, si es balotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitzen, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerriacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La irada. La que nosaltres posem en castellà en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada Greta Thunberg, per sobre de tot, no? Molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
0: Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
1: I és exemplar. I tu que escrius, de fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu munyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
0: cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. Ho sàpigues, jo no he venit a hablar de mi libro.
1: Però la monstra trastoca la norma.
0: Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de l'Hélène Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
0: que
1: diu...
0: És un llibre de referència, aquest feminisme gòtic, eh?
1: És
0: que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no? Que no tots podeu seguir-li el nivell.
1: No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos. No pot obviar el seu gènere.
0: Mm-hmm. Escriure per existir.
1: Escriure per existir. Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia que... Elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
0: A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
1: però no tan enrere.
0: Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
1: Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que assalta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que pel que fa que un home, que, no, que té la consciència més tranquil·la.
0: De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei,
1: ara ja no, ara ja no.
0: Ara ja t'has tret la culpa de sobre.
1: I després d'haver escrit això ja no.
0: Molt bé.

0: Gairebé 2:15 de la nit, estem a Les Dones i els Dies i a Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, Feminisme Gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les Dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre, no teniu excusa per no anar-hi. Vindran les dones, això és una amenaça també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
1: No, algunes sí, les, hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Nosaltres, es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era el Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
0: Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
1: Ja hi eren, és a dir... Però no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com, per tant, una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com un deure que encara tenim, que és el de no només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És una set que no s'apaga, diguéssim.
0: Sí. De fet, feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa del, per exemple, 1918.
1: Qui pensa en posar el pa a taula? Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
0: Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més, i suposo que aquí hi ha una mica de ràbia també.
1: Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones, i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant hem de reivindicar les dones, no només hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna, i el nostre missatge és aquest: no oblidem la segona part, no és perquè siguin dones sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals, i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat.
0: Ara has citat a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Marit Jordà...
1: I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual actual o artistes, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No ens coneixíem i celebrem aquestes trobades.
0: Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'ha acabat amb una exposició.
1: No.
0: Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones, que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
1: Cala Dona, la Pomaison, ara aquest cap de setmana passat a la xarxa feminista de Catalunya va plegar 2.000 dones a la Fabra i Cots, no són poques.
0: Sí. En van parlar, sí, sí.
1: Aquí estan, no?
0: Clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve d'un futur?
1: Per exemple, a l'espai de contemporani, sí. Un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal, el tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Verbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
0: del tema de l'habitatge.
1: Sí.
0: És un dels temes.
1: És un dels grans temes.
0: Sí, ens expulsen,
1: sí.
0: I expulsen a les dones, també.
1: Sí.
0: I, de fet, les dones en aquest sentit són la baula més feble, moltes vegades, més feble.
1: I sí, ara ja, jo crec que com que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat ens afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema, que és la salut sobre l'espai públic, no? o com ens movem en l'espai públic, i també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat, i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar en el Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
0: Absolutament. Call me sur le sol. Je me fais du mal.

0: Parlant amb Ingrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està?
1: Sí. És que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle, però ara també el tenim bastant segrestat, és a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors per això és un espai fràgil.
0: Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem o...
1: No, no sé, que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els, i els pobles.
0: I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai perquè les criatures estan mirant Netflix.
1: No sé, que visquis a Salt o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
0: Doncs hem d'anar tots a viure a Salt. Està claríssim. Ingrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, i si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant. Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
1: Que és una calarre feminista, eh? Sí, és a dir, és una celebració.
0: Clar, està clar.

0: Ai, Montse, Virgili.
1: És que amb aquesta música...
0: Ens posem tontorrones.
1: Una mica.
0: Doncs n'hi ha forces,
1: perquè hi ha alguna que se n'ha anat a sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat ja?
0: Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
1: Vols que posi unes espalmetes aquí?
0: Seria bonic, baixa'm la llum.
1: A veure... Avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit, allò...
0: Avui
1: és que no me'n recordo, avui què soc?
0: Avui ets una pedra forta internacional.
1: Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes, que és com el meu preferit? La pubilla del Michoacán o alguna cosa?
0: La pubilla de Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica d'espurna nova.
1: M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
0: Som-hi.
1: Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin, Cancel Cor Robat.
0: Doncs sí, perquè aquí per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
1: Montse... Una directiva.
0: Una part de Montse Virgili i em va dir... Per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet? Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenent de com es miri.
1: Pot ser exòtic i de rocallaure.
0: Doncs mira, tu mateixa ho has dit. Avui parlarem, però, de dones que venen de països que sí que normalment no dominen les llistes dels discos més venuts, però que ho estan petant molt fortament, sobretot als Estats Units, i ho fan establint-se en aquest país a les llistes d'èxit, però també fins i tot literalment, com és en el cas de la Bedouin, vivint-hi. Avui parlarem de dones que porten el llinatge i la seva història d'una manera diferent. Crearem una mica de llista de reproducció per si no sabeu què escoltar aquest estiu i voleu fugir d'allò més convencional. Avui dono fe que ja se m'ha dit des del cos tècnic que avui portem música que mola molt.
1: Ferran Badia, quin cos tècnic?

0: I perquè no li us sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. Linkat.
1: És ell.
2: Bé, la veu que estem sentint, però...
0: No, és Beduín,
2: que és el nom artístic de la Snif Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys en un recinte tancat d'estil nord-americà fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
0: Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria... que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
2: Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu, has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora dels Estats Units.

0: Estats Units, hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments, i en el cas de la Green Card també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la, Bedouin, els va tocar.
1: Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que es garrifa una mica, eh?
0: Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units, perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria, i no sé què ens hauria passat llavors.
1: Clar, és que ella va escapar de la guerra civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, si ho penses.
0: Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la guerra civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
1: Va, molt petita, també, no?
0: Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és, i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu, et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
1: Clar, clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
0: I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint.

0: És per fans, jo diria, de Carole King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
1: Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
0: una mica a la meva manera.
1: Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot de quan ensenyàvem a dones abans de l'Ayatolà, i ella en el seu cas diu que les fotos dels anys 70 els seus pares estan espectaculars.
0: Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xà de Pèrsia se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs els ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
1: Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur de qui canta perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles, i ella aquest desarrelament l'ha entès d'una manera una mica més sul.
0: Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us ho apuntem tot.
1: I fem uns Instagrams també,
0: exacte,
1: no? Fem una playlist.
0: Fem el que faci falta.
1: Els volem promocionar.
0: Exacte.
1: Això sí... m'agradaria deixar que aquí una mica...
0: Aquí m'has fet una mica de trampa?
1: Una mica, sí.
0: Una mica, per què? Per què?
1: I l'he feta per poder explicar precisament això, que és una de les idees que més defensa la Bedouin, i és que ha juntat totes aquestes dones en un mateix sac, malament.
0: És una mica racista.
1: Doncs
0: també.
1: Sí, és molt fàcil agafar una refugiada siriana, una exiliada de l'Iran i una estrella del pop africà i dir que totes, com dèiem al principi, tot és músiques del món, tot és de països exòtics, quan el que estem sentint ara mateix de fons és, com tu deies, un pop molt Carole King, que és molt anglosaxó, sí, d'alguna manera.
0: És molt americana, de fet,
1: i
0: aquesta música.
1: Sí, i ella critica que s'aplani a persones molt diferents i les fiquin totes en el mateix sac, que les veu des de fora. I
0: bàsicament perquè no sabem pronunciar els seus noms.
1: I perquè tenen un to de pell una mica diferent al nostre.
0: Ai, sí.
1: Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen. Oh, my.

0: Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano. Explica'm això.
1: Tu saps què és el popiano?
0: Jo fins que no t'he conegut a tu, no sé què és el popiano.
1: Vols quedar en un piano bar?
0: Anem a un popiano bar aquesta nit.
1: Doncs,
0: amb el Ferran, amb el cos tècnic.
1: Doncs mira, potser amb el cos tècnic aconseguiríem anar a un piano bar, però el popiano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El popiano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
0: Què són els townships?
1: Són els...
0: vaixells o barcos o...
1: No, són els enclavaments que hi ha a Sud-àfrica i això va sorgir a principis del 2010. I en aquest cas l'amapiano fusiona deep house, jazz i aquestes percussions tradicionals que ja estem sentint una mica de fons.
0: Que bonic, no? Sentim.

0: més amb una veu...
1: Una veu espectacular, eh? La Tila, Tila.
0: La Tila.
1: Tila. No és allò que us veureu aquesta nit, després del programa?
0: No, no, no, no. Si voleu, això és per sortir a ballar, així, movent el pauet només, tampoc ens tornaríem bojos, però ballaríem. Com estem sentint, un tempo molt relaxat, uns baixos molt marcats, i això és el que ha fet la Tila, aquesta reina del pop piano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
1: Escolta, festa major, eh? Ens encanta, i aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig, és pura celebració.
0: Pura celebració, però sense oblidar les arrels.

0: Les dones i els dies, avui portant música que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint doncs a la Tila, i ara això que sentim és Aira Star, que perdona, però té nom de Game of Thrones. Aira Star.
1: Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
0: Però no és de les zones gèlides, eh?
1: No.
0: És de Mordor d'aquella.
1: Mordor? Estàs fent Mordor? Una barreja aquí de fantasies èpiques. Estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones. És igual.
0: En tot cas, allà fa fred. Allà fa fred, el Game of Thrones.
1: No? I fa fred, en alguns trossos.
0: Sí,
1: hi ha llocs fred, que van una mica més calentonets.
0: Sí, hi ha una mica de desert, però vaja que no... No és d'aquí.
1: No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Aira Star. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok, i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
0: Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà, serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calarons.
1: Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat, a les dones i els dies, de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres, i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok, i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Aira, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok. Va entrar al top 10 a França i a Sud-Àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell d'en Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeart Radio, al costat de, agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
0: Doncs volem que s'ho quedi l'Aira Star.
1: Ens encantaria.
0: Volem que s'ho quedi,
1: ja,
0: perquè
1: prou...
0: aquestes ja tenen prou calés.
1: Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes, rosetes, a totes les llistes de premis. Jo crec que ja, això que porta l'Aira Star...
0: Prou.
1: Tenim

0: escolta, ara estem sentint l'aire estar molt ben acompanyada de l'Àngela Angelic Kidjo.
1: Doncs sí, tancarem el cercle d'alguna manera. Estem escoltant de fons aquesta cançó que es diu Ayekan, amb la mestra de totes aquestes generacions d'artistes que han agafat les seves arrels i les han fusionat amb pop o fins i tot amb electrònica. L'Angelic Kidjo de Benin porta dècades de carrera, té múltiples Grammys i, com dèiem, el cercle es tanca tot solet perquè acaba de treure aquesta cançó amb la Ayra Starr, que parlàvem d'ella fa un minut. La veterana i la jove juntes, que ens agrada que es donguin la mà, que ens agrada que es donguin el relleu, que s'estimin, que se'n llancis l'una amb l'altra, que es portin l'una amb el pòdio, perquè aquí hi ha per tothom. Número 1, totes.
0: Qualitat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Bedouin, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que t'han reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi m'encanten, o també ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
1: Tenim la Tila, que fa el popiano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
0: I l'Ayra Starr, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angelic Kidjo juntes cantant. Això vol dir que, a més, hi ha una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si comences a fer cerques que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
1: L'algoritme s'entrena. Ja sabem que moltes vegades també
0: no sempre bé.
1: Ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici de buscar coses.
0: Saquegem l'algoritme.
1: Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
0: Marta Pallarès, volem la playlist.
1: Paraules, aquesta. Aquí.
0: Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pubilla de Cuixaforta.
1: Ens trobem a Nigèria.
0: Ens troballem on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio, jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, Pallarès?
1: Jo per feina estic més fora de casa que dins.
0: Ja.
1: I mira, també de tant en tant dona un respiret,
0: Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9320-7474 i ens ho expliqueu en directe a Les Dones i els Dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112, visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb un punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032. Segons a un comunicat del Club Blanc, el Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: algú que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Gisel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda. Ja ho diré bé.
2: Un apassionant 2-2, ha estat entretingudor.
0: Bé, no?
2: Partit, eh? Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament,
0: mira,
2: però el podràs veure després de matiners.
0: Em podrem anar informant.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra jornada per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè a més també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat i no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat, avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic i, per tant, veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Interessant,
2: Que en dic després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara, les sabràs una mica més tard de les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi, amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització i avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Que ja sé que aquells mundials tantes...
0: Com no.
2: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, va agradar. Per tant, 81, el Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: No, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex,
2: mundial
0: bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Naranjito, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
3: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
3: Home.
0: Què? Ah, home.
3: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.
4: No será la copa de Jamal.
0: Tim Payne.
3: Home. No em cansaré de posar-la.
0: Home.
3: Ha debutat, aquesta matinada.
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
3: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
3: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
3: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
3: És la definició. Perquè un Instagram en argentí que es diu El Carso el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, per entendre'ns.
3: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
3: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors
0: a
3: Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
3: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
3: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però...
3: Ara
0: ja marca.
3: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram
4: és boníssim.
3: Posen el catalan a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles on es jugava aquest partit era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
4: Ah, gran convidat.
3: Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció, la federació neozelandesa.
0: Mireu en tot a ell.
4: Una mica de deferència.
3: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
3: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, El Carso, perdó, no Tim Payne, sinó El Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
3: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
5: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
3: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
3: Avui només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: I ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
3: I poden
0: I
3: fer
0: quina meravella.
3: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo sóc fan de Tim Payne.
3: Exacte.
0: Ara el seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
3: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex evidentment ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
4: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord i es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta, déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa. Molt
4: sí,
0: bé.
4: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
4: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
4: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
4: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
4: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies espècies presents al Cap de Creus que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació La Tea, si ara ho escoltaràs, sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
7: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament, l'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que per tant els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement, però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
4: Que monos.
0: Clara, no ploris, és que és només un nom d'un...
4: És preciós.
0: No, és tan cap a cada que és de cuidar ous.
4: Ai, mira, doncs mira, acolliria jo uns ous a taurogat. Sí. A una peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, ui, com batega el cor per ser amb l'actriu Mariona Terés, que m'encanta l'entrevista.
4: No té pèls a la llengua, la Mariona Terés, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
4: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
9: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
10: Por una aplicación.
9: Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz.
10: No.
9: ¿Tú esto lo ocultas?
10: Yo lo oculto.
9: ¿Se lo contaste en la primera cita?
10: Sí.
9: ¿Te reconoció?
10: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
9: Claro, tú eres un icono gay.
10: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
9: Pero no me conocía.
10: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
9: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
10: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Y yo, así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
4: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi i dos bascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
11: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este... baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
12: Sí.
11: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
4: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
4: Amb la Clara Lago.
0: En tenir allà uns mesets una miqueta complicats.
4: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
4: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos, home, ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
13: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
14: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'Ol 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, home, el mític presentador. Tira-li alguna cosa que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. Miticisme de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Els matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, Ana Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobar a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte dalt d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de l'Aire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entremat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció a aquesta dada, més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal. Un fiasco per començar, titula el periòdico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim-la ara. amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut i qui parla més clar, El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada, La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i El País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar cal titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego Alerta torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si entens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: La proposta. Una
2: jo per Lego,
10: sí.
2: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però vés a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat de Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera, temps assolellat, embruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
2: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 3 quarts de 6 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya.

0: el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial, davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això clar. No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran abans del Mundial va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració per això la fan a Mèxic.
1: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana, i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
0: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran, a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran. Tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes, i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que clar, estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
1: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
0: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé, i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nassos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
1: Exacte.
0: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull dir, que no és com en d'altres Mundials.
1: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
0: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, que havia viscut un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat. Uh-huh. És una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
1: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa, ens escoltem aviat.
0: Vagi molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, adéu, Sònia. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
2: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera, al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle

0: Que això és un muntatge per la companyia, feta per la companyia José i sus hermanas, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
1: a veure,
0: doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel. Hey, solo pienso en ti,
1: juntos de la mano, se les ve por el jardín. Que Víctor Manuel presenta disc.
0: Sí, Solo a solas conmigo.
1: Caramba, noi.
0: Si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
1: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista.
0: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà en aquest cas amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum, i al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila, els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
2: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. Jo ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
1: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
3: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger, comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs avui molt pendents de l'agenda, judicial del PSOE.
1: Sí.
4: És dia d'agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Macias, que la fa de Zapatero, i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
1: Intrigat, jo estic...
0: Ja.
1: Des de les 5 del matí que estic, diu, què passa? No ho sabem.
4: Doncs ja ho
1: sabreu. Molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ja ho sabreu.
1: No ens pot donar cap pista?
4: No.
1: Ah.
4: Aviam.
1: No sé, per fer un bon am.
4: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
1: Val.
4: No, és una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
0: Ai, mira, doncs.
4: Ni serà eurodiputat.
1: En tinc una, però no la puc dir.
4: Saps? No sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència, parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
1: Ja veuràs tu.
4: Ja veuràs amb el Mundial.
1: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Mayol.
4: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
1: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
4: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
1: Malalts de tele.
4: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
1: Home,
4: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
1: O és, crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
0: O un Eurovisión.
1: O un Eurovisión.
0: OT o Gran Hermano, potser.
1: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
0: OT, la final.
1: OT, sí.
0: La final d'OT.
1: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
0: Ja, és que...
4: Molt bé, heu encertat amb OT. Quina audiència?
1: OT va fer 80.
0: 70. Hòstia, nois.
4: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que es presenta Rosa López. Per tant, es derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
1: Home!
4: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I el cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
1: Imagina't,
4: amb 9 milions i 60,7% de
1: veus?
4: Share.
0: Quina barbaritat de gent, eh?
1: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
4: I entre Mitxemilio Aragón amb Médico de Família, quina gran sèrie.
1: Això és un xafarranxo televisiu.
4: Oi, sí.
1: Gràcies, Mayol.
4: A disposar.
1: Fins ara.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
8: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
9: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
10: Sí.
9: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
5: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
0: És veritat que la cara però estava rara.
5: Era Shakira o no era Shakira?
0: Jo estic segura que sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
6: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
1: I Xinutxano, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
17: Sílvia!
1: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
10: No et recordaràs de mi.
1: No, filla, que... M'han dit quatre... M'han dit quatre vegades que qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
10: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada, que tenies un dinar amb molta gent i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
1: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
10: No, ja. I vaig donar records a la... A la Marta, que està una mica fònica. Fixa't si me'n recordo de tot això.
1: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
10: Molt bé, aquí escoltar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
1: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia. Que passa la temporada volant.
10: Quan?
1: 3 setmanes.
10: Ja, però ja agafeu vacances?
1: Home, sí. El 3 de juliol. Ah,
10: escolta, sóc com els dels col·les, tu?
1: Home, no.
0: Una mica més, allarguem una mica més.
1: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que al col·le.
10: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
1: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
10: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora, però, bueno, després a les 4 ja, mira, plego tu.
1: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
10: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir que serien les 10 i quart o així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
1: Bueno, i la calor com la portem?
10: Digue'm?
1: La calor com la portem?
10: Molta calor, molta calor.
1: Fem calor aquests dies.
10: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
1: Aquests dies es nota.
10: El que passa que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
1: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
10: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surt de la feina, tot
1: fosc,
10: ja no pots fer res.
1: És horrorós.
10: I a gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, i tu?
1: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
10: També escolta, i ara d'agost, digue-li al temps, al Colomí.
1: Sí, el tens aquí, el tens aquí.
10: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de San Lorenzo.
1: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
10: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia... I el meu avi es deia Lorenzo i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Ah, bueno, tot lligat.
10: Sí, però bueno, que som aquíssims i petonets de la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
10: I a tothom.
1: També un petonar, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
10: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
10: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
18: Sí, les tindrem presents a l'agost, quan toqui, però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
18: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora, i per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Sí, sí, falten 2 minuts per les 6 del matí, i almenys aquí des de l'estudi de la ràdio ja veiem que surt el sol.
18: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6 i 18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
18: No fotis, ara, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
18: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, però... la ràdio és així.
0: Està molt bé.
18: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que surti el sol se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba, i és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
18: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
18: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
18: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies,
0: adéu, Marta.
1: Fins demà. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Som-hi.
1: I tornem demà a partir de les 5. Que tingueu bon dimarts, matiners.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Us deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que ahir us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan han dit que els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Avui
0: parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: Dice que es el jefe de la trama.
4: Pues sí, vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: nada. L'exsecretari d'organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 2:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà Sant Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. Als 11 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.

0: chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre Niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I el que ha de dormir als Estats Units.
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten això sí encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'Estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'Estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 a Vian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però els preocupa.
15: No necessites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria, sense cita, i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: A la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Corado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència, minuts després de la caiguda mortal del seu pare, ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio, se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets als passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus?
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
1: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
2: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
3: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
1: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que sobre la salut mental moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
1: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: La primera. Siento tu

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Soles Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona, eh?

0: Més música, en aquest cas de The Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí al Port Vell a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata 1 entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar uns quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: una mica, una miqueta més, sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Lamine Yamal també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no?
2: Sí,
1: també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Que sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolàs. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Oh!

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

música en directe dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aiguafreda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinador decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, un portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 9:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parlon de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també...
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico, Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar els 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era del 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomí ens ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Que bé!
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res,
2: coses.
1: La ràdio és així.
3: Està molt bé, està molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
5: He soñat tota la meva vida per aquest moment, treballé tota la meva vida per aquests palcs, vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equip amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
4: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
8: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, vale? On l'altre dia... tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
7: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la Farigola.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Aquest estiu serà...

0: 0,64, tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Molt ben parides aquestes vaques,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: És la típica vaca londinenca, eh?
3: Quina raça és?
2: Londinenca.
3: Londinenca.
2: Londinenca del nord.
3: Ah.
2: De dos banyes.
3: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
2: Se'n diuen rinocerons.
3: Fa llet, no?
2: Sí.
3: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
4: Clar, puríssima.
3: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
1: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
7: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
11: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
12: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
13: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
12: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
6: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
12: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté en canvi la citació de demà i dijous, en aquest cas en relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
6: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
12: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és el número 3 dels socialistes.
14: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
12: La fiscalia i l'advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
6: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
12: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
15: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
12: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
16: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
12: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
6: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada.
12: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
6: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al Matí de Catalunya Ràdio, les trucades que va fer els serveis d'emergència diligència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Candic, ajudaran a demostrar la seva

0: Innocència.
1: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
2: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
1: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
0: Més notícies. Del govern fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla dels 112 als dos centres de control.
3: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
1: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
0: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
1: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
0: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
1: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
0: Girona, Clara Jordan.
4: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
5: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
6: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
5: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i els dissabtes.
0: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
5: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys en funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
0: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
5: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
7: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
8: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè la fet el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
7: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
8: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
7: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
1: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Troguet és la presidenta del CONCA.
9: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
0: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
1: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Montse Pujol.
10: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
11: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
10: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat?
12: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
13: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent, molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona, 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les núvols i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, dimecres i dijous. A partir de divendres, temps molt més estable.
17: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
20: No, en falta una.
19: Ah, clar, la del tot costa.
20: Doncs som-hi, convocatòria.
21: Ahora bien lo bonito, atacantes.
20: Marc Crosas.
19: Natàlia Arroyo.
20: Gemmarí Dongu.
19: Bruna Vilamala.
20: Damià Abella. Ion Vaquero.
19: Ilia Sánchez.
22: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
19: Al tot costa.
21: Momento, seguimos.
22: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
2: A partir de les 9 repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
1: A un quart d'11 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOP, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
2: I a les 11, nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
3: El Doraemon és una situació de la sèrie?
19: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
4: Nobita, que et deien a tu, eh? Et deien Nobita,
19: l'amic del Doraemon.
3: Moliti, eh?
4: Sí, sí.
19: Què?
3: Amb el molitit, en Joel, amb el molitit.
4: Què? Que sóc molt divertit.
3: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fona, eh? Et denuncio, eh?
4: Sí, no seria la primera vegada, no?
3: Ah, de Teresita Tueta, eh?
4: Teresita Tueta?
19: Què?
4: Què ha dit?
19: És que no sé què ha dit, però però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
3: Sí, a Doraemon.
19: A Doraemon, Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
3: Se'n va,
19: eh? Estrella invent. Estrella invent.
3: Esquem-ho.
19: Esquet volador,
3: sí, sí. No, l'esquet volador, digues-ne bé el de Montserrat.
19: El de Montserrat. Ah, el casquet volador.
4: L'Isaac en dic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
19: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
23: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar al doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins el 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
24: Tal dia com avui de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo de Jimi Hendrix a la salseta del Poble Sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu, potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, a França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran... S'ha rebut la selecció iraniana amb alguns xiulets a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necessito ajuda.
3: Este tipo va corriendo.
2: Mi padre se cayó.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díez.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
6: Señor, o sea, dice que es el jefe de la trama.
5: Pues sí, vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'àgora del matí, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
10: La cimera del G7 a Viana, França, se centrarà avui en la guerra ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
11: Segon dia del G7 a Viana, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
2: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
11: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
9: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
12: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
10: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brasco.
13: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
14: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Soc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
13: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
12: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys amb problemes per accedir a un pis perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
15: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
10: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
5: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
16: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
12: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
10: El jutge peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
17: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
1: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
18: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
12: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
19: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
10: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
1: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana la Revetlla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
20: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
12: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
1: I no garanteix.
10: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
1: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
21: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
12: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
10: 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
1: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
22: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
23: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
22: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
23: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
22: Ara Llibres, per la seva banda, publica la la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
3: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
12: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a Solas Conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
10: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
4: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
6: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
4: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
24: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
27: Com anem? Bon dia. Passen 2:08. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
27: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
29: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera, i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
30: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
27: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
29: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
30: Que ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
31: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
27: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
29: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
32: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
27: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
30: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre quatre persones.
27: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
33: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
34: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema, i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
33: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà el Festival Blau Maria al Port Vell, al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
5: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7:20 minuts és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
11: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
10: Qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
10: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 6 de setembre del 1984.
13: I el número de la sort, el...
14: 3.
13: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Mallol Roger, bon dia.
15: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits.
16: Voy a contarle la historia del año 79.
15: És l'any 69, els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys, a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatori el mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. En aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
17: Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca.
15: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
18: La
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el presentat a la televisió, Maria Lacovells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
4: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
6: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
18: Bon dia, la consellera Parlon.
19: Fem el reforç MU.
20: Albus 24-7.
19: Que treballen en el mar de les OAC.
21: Molt bé, estupendo.
18: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
19: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí. Què tal? Bon dia. Com està?
19: Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
19: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlon?
18: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència.
19: Sí, els vaig escoltar ahir.
18: Ah, sí?
19: Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
19: Vale.
18: Per què ho diu?
19: No, per res, que no fos la Judit Martín. I després no. També vaig escoltar parlar en el detective privado.
18: Sí, Francisco acusant, Marco, sí.
19: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmación.
18: Sí, de viatge, sí.
19: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
19: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, eh? Perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, eh? I no és així. Solament va disparar un senyor.
18: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
19: Pues no. I vostès?
18: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
19: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé,
18: sí, no, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
19: Ah, d'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
18: Molt bé, no? Sí, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
19: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, eh? Amb el foc, molt de cuidado.
18: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
19: Sí, vale, d'acord.
18: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Vale, fins ara.
18: Fins ara.
0: Parlem després.
19: Fins ara.
0: Parlem després.
19: Fins ara.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents, molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha de decidir si retira el passaport a Begoña Gómez, demà està citat Zapatero, i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat els 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8, Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia, avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treball de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Paret, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sachis, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al País, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic el titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegiu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlleu origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
15: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
16: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
15: I caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
16: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil, ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
15: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
16: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, on veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Horà i Lara García.
17: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulès que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
18: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella, una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente, una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel Diari Esport és una baixada important, un debut decebedor, amb una selecció espanyola sense fluidesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: A Cap Verd, amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: Quien capori ya lo sabe, amori.
2: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Elisenda Pineda.
3: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
2: I què fan, Javier Elías?
4: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
2: Home!
4: Jordi Petonet.
2: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
4: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
2: sí,
4: però
2: 69.
4: Encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
2: Molt
4: també
2: bé.
4: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
2: Oh, ja deu ser gran, ja.
4: Sí.
2: 46.
4: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
5: No sé, no sé qui és.
4: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
2: Bueno.
4: Doncs el felicitem des d'aquí perquè en fa 37.
2: 37, molt bé. Sant Oral.
4: Avui és Sant Quirze, que
2: Sant
4: celebra
2: Quirze, eh?
4: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
2: Ui.
4: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure o el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van
2: qui
4: passar
2: Julita?
4: La mare d'en Quirze.
2: Ah, vale.
4: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es 25, ara sí, que es diuen Julita.
2: Hi ha una que ha mort, no?
4: Bueno, pel camí sempre passa.
2: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
7: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
2: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
9: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
10: L'entorn de Pedro Sánchez

0: prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici.
1: Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
2: Ni en ningú trama ni hecho nada ilegal.
3: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
4: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina. Aquest n'era el significat primer, en el sentit figurat, però sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de Leire Díez, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
3: Ultratge.
4: Injúria greu de fet o de paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal delictes com les injúries a la corona.
3: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
4: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
3: I ara posem-hi tres xifres a Clara García sense ofegar-nos. 1.171.000.
5: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
3: 5.000 milions d'euros.
5: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
3: 40%.
5: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
3: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
6: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
3: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
6: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
3: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
7: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal a Santa Coloma de Farners a la Selva, una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa, i també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
8: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
3: I això és real o fals?

0: Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta El Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos, un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial, és una notícia falsa. A veure, els gossos robot de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
3: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
4: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99 t'estalvies un 36% i 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: Catalunya Ràdio.
2: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
7: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
8: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
7: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
2: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
9: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
2: I la cimera del G7, Evian, a França, centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
7: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
10: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
2: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
9: L'alcalde de Mequinens, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
2: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
7: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
2: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
9: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
12: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
2: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
7: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
2: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
9: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
13: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
16: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
17: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
18: Bon dia!
2: Com estàs?
18: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé!
18: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan hi hem d'anar a comprar.
19: Bombetes. Sol de petards, eh?
2: Bombetes, jo sóc de bombetes.
18: Sí, cosa petitona.
2: Les cebetes.
19: A mi m'agraden gordos.
2: Ja. Yeah.
19: Saps? Els coets.
18: Els supertrons, els supertrons.
19: Sí. Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
2: Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
18: va. Per favor, ella sí que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
2: I tant.
18: L'Imma, supertro.
19: A veure... Que no ha sortit la llufa.
2: Ai.
18: Ai, que ha sortit la llufa.
2: Ai.
18: Doncs res.
19: Ai, ai.
2: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
20: A la merda!
2: Imma! Hola, Imma.
21: Hola, què tal?
18: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
2: Com estàs?
21: Estic
2: feliç,
21: m'escolta cada matí.
2: I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
18: el marit, el marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
21: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: aniversari, un petonet.
1: Ei, moltes gràcies. És la cançó que posava les meves filles quan eren petites.
2: Oh, doncs mira, ara te les posen elles a tu, quan ets gran.
1: Gràcies, gràcies. Us escolto cada matí.
0: Gràcies, gràcies, Imma.
1: Un petó a tots, gràcies.
2: Adéu, Manu. Adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: seguretat a Barcelona i a Catalunya torna al centre del debat públic. Les dades parlen per si soles. 6 homicidis a trets aquest any, 3 en les últimes dues setmanes, 30 tirotejos en 6 mesos i amb 18 ferits per arma de foc. És un escenari esfereïdor, surrealista, sobre el qual no s'hi val ni fer populisme ni premsa groga. Però sí constatar una cosa, que un problema global, com el narcotràfic, està fent arrels a casa nostra. Precisament, per abordar aquesta crisi, avui tindrem amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè aquestes xifres han generat també una preocupació que és lògica. Pensem en el tiroteig de la setmana passada, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona. Una execució a sang freda al davant d'una comissaria. I davant d'aquesta escalada, la sensació d'inseguretat és tan real com les xifres. És cert que a Catalunya algunes estadístiques generals milloren i que els robatoris s'han contingut. Però la ciutadania no mesura la seguretat només per al robatori d'una cartera. Per això és normal que l'alarma continuï viva. D'aquí ve la macrooperació policial desplegada aquest cap de setmana a Barcelona, on més de 150 agents van pentinar zones especialment calentes. Es va saldar amb 13 detinguts que acumulaven 93 antecedents policials. Una dada colpidora que reforça també la hipòtesi policial de fons. El problema de la inseguretat està íntimament lligat al de la delinqüència reincident. I això no vol dir que hi hagi solucions màgiques, però sí que situa el problema dins d'uns paràmetres clars. I ens ajuda també a centrar l'atenció on toca, perquè recordem-ho, caminar segur pel carrer és un pilar bàsic de l'estat del benestar. Sense seguretat, tant és que els barris rebin nous equipaments o inversions. La vida és el primer bé, i la ciutadania ha de saber-se i sentir-se protegida. Per això cal afrontar la situació actual amb el màxim rigor. Tenir present que la seguretat és un dret irrenunciable i, per tant, exigible. Garantir-la als nostres carrers demana voluntat i també contundència. Des del rigor i des de l'evidència. És el que espera Catalunya dels seus representants. Poder viure en pau i amb seguretat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dimarts 16 de juny han començat el dia ja amb temperatures altes a la costa. 26 graus tenien a Calella, al Maresme, i en canvi a Conesa, la Conca de Barberà, n'hi havia 12 o 10 graus encara a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Dia de sol, dia càlid avui. Les màximes s'enfilaran per sobre els 30-31 graus a la costa i a l'interior poden arribar amb facilitat entre els 33 i 37 graus les més altes a Ponent. Avui, amb algun ruixat de tarda, però només al Pirineu, més concentrat al nord de Catalunya, a tot estirar, en podria arribar algun molt dispers al Pirineu. I aquests pròxims dies, encara dimecres i dijous, tindrem algun ruixat de tarda al nord, però la resta de la setmana el temps serà molt més estable i més càlid encara.
0: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts tindrem novetats també, d'atenció, del bisbe emèrit Novell, Xavier Novell. Ho explicarem d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí 2 minuts o d'aquí 15 minuts. La policia de Madrid torna a passar pels jutjats amb 3 cites claus avui. La primera ahir, la declaració de Begoña Gómez, que està pendent de si el jutge li retira el passaport. La segona, demà, la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero. I entremig, la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat per la seva vinculació amb el cas Leire Díaz. Molts assumptes sobre la taula, anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Comencem per Begoña Gómez, perquè en els pròxims 3 dies sabrem si se li retira el passaport.
3: Sí, perquè hi va ser una vista llarga de 3 hores que no en va sortir encara en cap decisió. Les acusacions han demanat retirada de passaport, també que signi els jutjats cada 15 dies i el jutge haurà de decidir si els fa cas i aplica aquestes mesures a la dona del president, recordem-ho, que va sempre amb escorta. I haurà també de signar l'últim pas per dur-la a judici per jurat popular per 4 delictes de corrupció. La defensa i la fiscalia insisteixen en l'arxiu, tenen pendents alguns recursos a l'Audiència de Madrid, l'única que podria frenar els peus a Peinado, que els enviarà a judici, però sense esperar a que es pronunciï.
0: Pel que fa a Zapatero, ha demanat també ajornar la part de la declaració referent a les joies.
3: Poc temps per preparar aquesta part, reunir la documentació suficient en relació a tot el que li van trobar una caixa forta valorat en 1,3 milions d'euros. Vol declarar, però no encara sobre les joies, ja que el jutge li va obrir aquesta segona investigació tot just divendres passat per frau fiscal i contraband i demana acotar la declaració davant del jutge Calama, fixada per demà i dijous, només sobre la part principal, sobre el rescat de Plus Ultra.
0: I també tenim aquesta última cita que marcarà també l'agenda política d'avui, que és la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat.
4: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrat.
3: A petició del PP hi haurà d'explicar novetats de les darreres hores que apunten tres reunions amb Leire Díez i que fins i tot es van seguir enviant missatges quan la directora de la Guàrdia Civil sabia que Díez estava sota el radar ja de la UCO. Missatges que després va activar que s'esborressin. El PP pressiona davant l'acumulació de casos mentre el PSOE intenta mirar endavant. Borja Semper i Rebeca Torró.
4: Que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
5: Porque no tenemos nada que esconder. Somos el partido más exigente consigo mismo.
3: I enmig d'aquesta olla pressió, Sánchez torna demà a la sessió de control cara a cara amb Feijóo aquí al Congrés dels Diputats.
0: Gràcies, Tanya, i cal afegir també que la Guàrdia Civil ha publicat un nou informe que referma també el protagonisme de Santos Cerdán i dona per fet que va ordenar pagaments del PSOE a Leire Díaz. Més detalls, Sánchez Lafuente.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díaz. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot plegat va en paral·lel a l'agenda política que continua endavant. Ahir el PSOE i Sumar van reactivar els tràmits per despenalitzar les injúries de la corona pel Foradada.
8: Tots dos partits ja havien arribat a un acord similar fa 2 anys per suprimir, entre d'altres, aquest delicte, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí, es vol mantenir el delicte d'enaltiment del terrorisme. En parla Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
9: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: D'aquí uns minuts a l'Àgora del Matí analitzarem el futur de la legislatura, també els diferents casos que envolten el PSOE. Abans, per això, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
10: La tenda judicial torna a acaparar tota la política espanyola. L'Audiència Nacional investiga l'expresident Zapatero, fins ara referent moral del socialisme, pel cas Plus Ultra i les joies d'1 milió d'euros trobades al seu despatx, a les que ni el seu portaveu els dona ara explicació. Es tracta d'un cop per al govern de Sánchez, que continua defendent l'expresident, però sense hipotecar-se. D'altra banda, el PSOE tracta de salvar els mobles culpant de tot a Santos Cerdán pel cas Leire. Asseguren que no tenen res a amagar, però algunes fonts confessen que podrien amagar-se fins a que passi l'estiu.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'altre són els àudios de Jonathan Andic.
11: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?

0: trucada del fil del fill d'Isaac Andic al 112, avançada ahir pel matí de Catalunya Ràdio, dona atenció a una nova dimensió al cas.
1: Tens de treure?
2: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
1: ¿De qué tipo va a correr?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
2: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Vale, si en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra.
2: En el camino de la cuevas de Salnitre.
1: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
2: No, estamos justo al principio.
1: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
2: No, pasó las cuevas en el camino que bordean Montserrat.
1: Entendido.
2: Por favor,
1: mira, alguien que... Sí,
0: estamos pasando todo,
1: en un moment.
0: Aquest avui sencer és la trucada del fill de Jonathan Andic, pel fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, que va fer el 112. La gran majoria de diaris destaquen avui la prova clau en aquesta investigació per la mort d'Isaac Andic, que forma part de la defensa, del relat de la defensa. Hi ha hagut també un ampli ressò a televisions i ràdios.
3: En el cas Andic, al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als àudios de la trucada que Jonathan Andic va fer el 112 el dia de la mort del seu pare.
4: Fins avui ja sabíem el que havia dit pels escrits de la jutgessa i la defensa, i avui Catalunya Ràdio n'ha més els àudios.
5: Contàvamos que Catalunya Ràdio ha accedido a las llamadas que hizo Jonathan Andic.
2: Necesito ayuda.
1: ¿De qué tipo va a correr?
2: Mi padre se ha caído.
6: Esas llamadas son varias, las publican en exclusiva desde Barcelona Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio ha tenido acceso a esta llamada que sucedió 5 minutos después de que el dueño de Mango se precipitase por un barranco.
1: ¿Sabe de qué altura es este barranco?
2: No lo veo.
8: Hoy por primera vez hemos escuchado esa llamada telefónica. Fue la primera llamada a emergencias que hizo...
0: Són algunes de les principals cadenes que se'n fan fer ressò d'una prova que la defensa considera que qüestiona l'acusació contra Jonathan Andic. Ens explicava al matí de Catalunya Ràdio el director de Método 3, Francisco Marco, contractat com a pèrit per la defensa d'Andic.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente... le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Un Marco que va ser molt crític amb el paper dels Mossos d'Esquadra, Pol.
10: El pèrit va insistir en la innocència de Jonathan Andic i creu que les 7 trucades que el fill del fundador de Mango va fer amb els diferents serveis d'emergència demostren que la mort del seu pare va ser accidental. I Marco va assenyalar directament l'agent dels Mossos encarregat de la investigació, a qui va acusar d'intentar inculpar Jonathan amb conclusions esbiaixades.
9: Existe un policia, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra, que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A 3:15 li preguntarem directament a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquestes crítiques. També analitzarem com es gestiona una trucada d'emergència com la que va fer Andic amb la psicòloga Alicia Álvarez i amb l'advocat Marc Molins. Parlarem de quin impacte poden tenir aquests àudios en un futur judici, perquè el cas, si s'arriba a jutjar, serà amb jurat popular. Ens explica com funcionen els jurats populars Ot Serra i Andreu Merino.
11: El jurat popular el formen 11 persones, 9 de titulars i 2 de suplents. D'un sorteig entre ciutadans de la província on s'han comès els fets, en surt una llista de 25 candidats. D'aquests, acusació i defenses tenen dret a votar-ne 2 cadascun.
12: El jurat assisteix a totes les sessions del judici i després ha de votar l'objecte del veredicte. Per norma general, els seus membres han de decidir en un màxim de 72 hores i durant aquest temps han d'estar incomunicats. Per condemnar calen 7 vots i per absoldre n'hi ha prou amb 5.
11: No només els delictes contra les persones com homicidis o assassinats es jutgen per jurat popular. També de funcionaris en l'exercici dels seus càrrecs, delictes contra l'honor, contra la llibertat i la seguretat i delictes d'incendis. Si entren en combinació 2 delictes o més, es dirimeix en la justícia ordinària.
12: Formar part d'un jurat popular està remunerat i dona dret a absentar-se a la feina i és obligatori. Només se'n poden excusar els majors de 65 anys, les persones amb discapacitat o malaltia greu, ser insubstituïble a la feina o haver sigut membre d'un jurat popular en els 4 anys anteriors.
0: Com dèiem, si la investigació avança, serà un jurat popular qui haurà de valorar aquestes proves, com la trucada d'indica al 112. Sobre l'impacte de l'exclusiva del matí de Catalunya Ràdio, hi afegim un comentari del periodista del periòdico, Guillem Sánchez.
13: Després d'escoltar la trucada al 112, molts ciutadans s'han posat a discutir si l'emoció de la veu de Jonathan és real o impostada. És un debat que ha plantejat la seva defensa, amb l'objectiu que els que creguin que l'emoció és real també pensin que, en conseqüència, Jonathan és innocent. Però per als investigadors del cas d'Andic, en canvi, la trucada no permet arribar a aquesta conclusió. Consideren que encara que aquesta emoció sigui real, pot ser compatible tant amb una persona alterada perquè acaba de perdre accidentalment el seu pare, com amb una persona alterada perquè acaba d'assassinar el seu pare.
0: Tot plegat li preguntarem a la consellera Parlon, aquí també li preguntarem per l'auge dels tirotejos.
10: A Catalunya hi ha de mitjana més d'un tiroteig a la setmana i aquest 2026 se n'han registrat una trentena fins a principis del mes de juny, una tendència iniciada ja l'any passat, quan se'n van registrar més de 90, un 35% més que l'any anterior. Per fer-hi front, el govern ha proposat, entre d'altres, endurir les penes per la tinença d'armes de foc. Això mentre creix la preocupació a les xarxes pel narcotràfic i per l'aparició d'una màfia autòctona catalana, com ens explicava fa unes setmanes l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
14: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: Per cert, que avui també podem explicar novetats de l'últim tiroteig, l'home que van tirotejar en plena visita del Papa.
10: S'ha identificat la víctima, que va morir a ple carrer Balmes, a Barcelona, tocat d'una comissaria de la Policia Nacional. És un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. A qui no s'ha trobat encara és l'autor del tiroteig. Fons policials el vinculen amb el crim organitzat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro, va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i David Taminas. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Creixen els dubtes sobre l'abast de l'acord entre els Estats Units i l'Iran a l'espera que divendres es faci públic.
22: Trump ha anunciat que ja hi ha vaixells navegant per l'estret d'Hormuz i que divendres quedarà definitivament obert. Els dubtes es centren, però, en el futur de les sancions a l'Iran o en els actius congelats fora de les seves fronteres. Tot plegat a l'espera que divendres es firmi un document que, segons el vicepresident nord-americà J.D. Vance, és força genèric. En una entrevista a la Fox, Vance ha obert la porta perquè se sàpiguen els detalls abans.
23: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: L'acord centra la cimera del G7 a Avian, a França, on avui també es parlarà de la guerra d'Ucraïna. Avian especial, Avian, Jordi Baró.
24: Segon dia del G7 a Avian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
25: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
24: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I entre els dubtes que planen sobre l'acord hi ha el front del Líban. Israel es nega a aturar-hi l'ofensiva. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment el petroli continua baixant i les borses pujant, però els experts avisen que l'economia no millorarà de forma immediata.
22: El barril de Brent cau en picat i ja se situa als $82, 11 menys que abans de l'acord, i les borses van experimentar ahir ascensos d'un 2% amb l'IBEX, que va fixar un nou rècord per sobre dels 19.000 punts. Tot i això, la clau per la normalització de l'economia és el pas d'Hormuz, i segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Quillen, això encara pot trigar setmanes.
5: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
0: I per cert, parlant de l'Iran... La selecció iraniana ha debutat al Mundial dels Estats Units amb alguns xiulets a l'estadi i amb un empat a 2 contra Nova Zelanda, un Mundial que té la seva primera gran sorpresa, Robert Prat.
1: Espanya va demostrar que encara està verda en aquest Mundial, amb un empat a 0 davant la selecció de Cap Verd, la número 64 del món, un partit gris dels espanyols que no van jugar res. De la Fuente, seleccionador espanyol.
6: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
1: Lamine Yamal encara sense ritme va jugar 20 minuts i Mariano Rajoy, sí, sí, Mariano Rajoy torna a fer de comentarista. Escriu a El Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols i diu que se li ha de donar suport.
7: Un partit que va tenir un seguiment importantíssim a Catalunya, concretament un 49,5% de l'audiència a través de la 1 de Televisió Espanyola i un 7,2% a través de la 2. Per tant, el partit d'Espanya hi va tenir un seguiment de prop del 60% a Catalunya.
0: I per cert, que el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
7: Man. Els fets, sí, van passar el 2024 quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Mir i un altre futbolista, Pablo Jara, també condemnat a 2 anys de presó. Van conèixer dues noies i després les van agredir a casa seva. Els acusats presentaran recurs.
0: I us avança atenció al matí de Catalunya Ràdio. El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, impulsa un recés espiritual amb la seva dona Sílvia Caballol.
7: Sí, Novell va abandonar l'episcopat perquè no podia compatibilitzar les obligacions eclesiàstiques amb la relació sentimental que mantenia amb aquesta psicòloga. Es van casar, de fet, fa un parell d'anys. Ara Novell vol tornar a l'evangelització i als processos de creixement humà. El recés que organitzen per Tots Sants tracta la vulnerabilitat humana i les ganes de trobar-se i créixer, i comptarà amb un equip de psicòlegs i mossens.
0: Avui a 3:15 ens acompanyarà Sílvia Caballol, que és la parella de Xavier Novell, que denuncia que l'episcopat ha impedit que el recés es fes a Poblet o al Santuari del Miracle. L'escoltarem a partir de 9:45. I també us explica aquest programa que la Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català al Partit Popular i Vox.
21: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la Franja. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
26: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català, la parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: I per cert que el Partit Popular Català prepara el seu congrés i promet més mà dura contra la immigració, però exclou el terme prioritat nacional.
21: La ponència rebutja la immigració descontrolada, posta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milian, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
27: El islam és una religió respetable i amparada per nostre ordenament jurídic. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
0: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva, gràcies als diners previstos al Pacte Nacional per la Indústria. Més detalls, Roger Santaló.
25: El govern i els agents socials han firmat el pacte que també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president Josep Sánchez Llibre hi veu diverses oportunitats.
2: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
25: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que s'acompanya la petita i mitjana empresa, preveu aplicar 190 mesures per aconseguir aquests objectius. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I novetat sobre els drets dels passatgers. Atenció, perquè l'Eurocambra manté les compensacions pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de la mà de la cabina.
21: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. Roberta Metsola és la presidenta del Parlament.
8: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: I l'últim punt econòmic. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
7: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral deterioren el benestar emocional dels joves. Júlia García, coautora de la investigació.
9: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: I atenció a això, perquè surten a subhasta tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
21: Avui se subhasten a la Casa Set d'Art un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral pel templet dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I avui arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea d'Homer.
21: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: I avui, dimarts 16, dia de molts concerts a Barcelona.

0: The Cardigans, la banda sueca, torna a Barcelona i actua aquest vespre al Festival Blau Maria al Port Vell. Víctor Manuel actua al Palau de la Música Catalana, mentre que el pianista italià Ludovico Einaudi ho fa al Palau Sant Jordi.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot.

0: I pel que fa als esports, ja hem apuntat el mal debut a Espanya al Mundial, un debut que contrasta amb la festa grossa que es va viure a Cap Verd després d'aconseguir un punt en el seu debut mundialista.
1: Cap Verd s'estrenava per primer cop en un Mundial, va ser una estrena històrica. El porter de 40 anys de la selecció africana, Bosinha, diu que va jugar el millor partit de la seva vida.
2: Y para mí el mejor juego de mi carrera. Para muitos cabardianos era só um sonho. Sei que muitas pessoas pensam que somos muito pequeninas ou muito fracas, pero estamos aqui para competir.
1: Bosinha va ser escollit MVP del partit. A l'altre partit del grup d'Espanya, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai van empatar un. També al Mundial Bèlgica 1, Egipte 1. De la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a partir de les 9.
0: I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala.
1: A partir de les 9, Palau Blaugrana, Barça, Pozo, Múrcia, el millor de 5 partits. Didac, jugador blaugrana.
3: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
0: I el Girona continua adaptant la plantilla a la segona divisió.
1: Nou projecte de l'equip gironí, John Solís marxa definitivament, traspassat al Birmingham. És una bona operació pels gironins, ingressen 7 milions d'euros. El Madrid, que dona oficialitat al fitxatge de Marc Cucurella per les 6 pròximes temporades.
4: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
5: Les curses importants les guanyava totes.
6: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
7: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
8: Pere Casacuberta.
9: Ningú s'esperava que guanyés.
10: Clar, és una cosa totalment excepcional.
11: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
12: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
0: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Una notícia que hem sabut fa poca estona. Han detingut un home acusat de matar el logopeda del seu fill després de sospitar que abusava del nen. Redacció Marc Jurado.
15: Sí, ha passat a Burjassot, Ricard, a l'Horta Nord. El suposat homicida de 24 anys s'ha entregat ell mateix a la policia amb les mans ensangonades. El pare va entrar a la consulta del logopeda amb la idea que mentre ell no hi era havia abusat del fill. Li hauria clavat una punyalada mortal al coll. Segons el Levante, el logopeda havia negat reiteradament cap tipus d'abús.
0: I a Lleida, d'aquí a una hora declaren en els testimonis la segona sessió del judici per la baralla mortal entre dos clans a Mollerussa. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
16: Bon dia. Sí, bàsicament persones que van presenciar els fets en un bar de Mollerussa el novembre del 2022, una baralla que va acabar amb un home de 35 anys mort a punyalades. Ahir el judici va arrencar amb la declaració dels Mossos que van investigar el cas, que van assenyalar els principals acusats, pare i fill, com a autors de les ganivetades mortals. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació hi havia un desequilibri de forces perquè només un dels clans anava armat amb navalles i ganivets.
0: I molt pendents de la cimera del G7 a Viana, França, que arrenca d'aquí a mitja hora. El primer punt del dia serà la reunió amb Volodymyr Zelensky. Enviat especial Jordi Baró, bon dia.
17: Hola, bon dia. Sí, és el segon dia de cimera avui d'entrada amb Ucraïna a l'agenda. Zelensky va proposar sense èxit una reunió aquí a Viana amb Putin per discutir la fi de la guerra. Els líders europeus del G7 pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha designat divendres a prop d'aquí a Ginebra i del qual se'n saben encara pocs detalls. Trump ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions a l'Iran.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
18: Bon dia.
0: Punts vermells.
18: Doncs mira, a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona per un accident, C-33 i C-58 a Montcada cap a les rondes i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
0: I punts taronges?
18: A la 2, de Pallejà a Cornellà, B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a Esplugues i a la P-7 a Barberà en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
0: I pel que fa al transport públic, com va la mobilitat d'aquest matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. El primer tren de l'R8 que ja farà el recorregut sencer de la línia després de gairebé 5 mesos d'interrupcions està previst que surti tot just ara, passats 8:45 del matí des de Granollers i en sentit Martorell. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no ho farà, no sortirà fins d'aquí una hora. Renfe va anunciar ahir que avui es recuperaria el servei ferroviari entre Rubí i Martorell, és a dir, a tota la R8, però els trens a primera hora no han circulat perquè encara hi estan fent treballs de manteniment. A la resta de la xarxa ferroviària hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat.
0: De seguida entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
14: Doncs parlarem de la crisi al PSOE, també del cas Andic i el cas Begoña Gómez i la figura del jurat popular. També parlarem del bisbe emèrit Xavier Novell i a un quart d'onze conversarem amb la periodista Carme Colomina pel seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Si marxeu de viatge a països que requereixen vacuna, pareu l'orella perquè parlarem d'immunització amb el cap de servei de Medicina Internacional del Clínic. I a les 11, Sergi Pàmies, avui amb el Mundial de Futbol.
0: Avui a l'Àgora, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
12: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, doncs avui esperem un dia càlid. En aquests moments ja partim de valors molt alts, de 25 graus o més en alguns punts de la costa, 27, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i al migdia s'arribarà a la costa per sobre dels 30-32 graus, a l'interior entre els 33 i 37, i avui sol a tot arreu, però sí que a la tarda hi haurà alguna nuvolada amb alguna tempesta, avui molt més concentrada que no pas ahir a la zona del Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. I aquests pròxims dies encara aquests ruixadets es podrien repetir demà i demà passat, i a partir de divendres temps més estable i una pujada marcada la temperatura que notarem al cap de setmana.
21: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir, pot ser, d'acord, o pot expel·lir-lo el trompetista, era un buf. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent s'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
23: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
24: Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
25: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
26: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
27: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
26: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
27: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
28: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
29: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicenç Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Una mica de sorpresa per l'ampli dispositiu policial de Mossos d'Esquadra que hi ha aquí a la porta de la ràdio. De seguida ens acompanyarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i s'ha de dir que han deixat entrar el Vicenç, però sorpresa pel dispositiu que hi havia a la porta de la ràdio.
1: Per què, per què?
30: Home, jo us ho he dit perquè bé, si volíem mirar algun pentagrama o algun tipus de preparació o sorpresa, pues que m'escorcollen que jo ja sé on portar-ho perquè no m'ho agafen, entenc-vos?
2: Ja, ja, ja.
3: Això ves donant pistes.
0: Són molts anys, no?
30: Ja, ja està.
0: Ara parlem de seguretat, ens acompanyarà la consellera Núria Parlon, parlem també de les declaracions que va fer Francisco Marco, perit de la defensa de Jonathan Andy, que considera que evidencien que hi ha un responsable policial de la investigació que porta el cas Andic, que no estaria actuant, diguéssim, amb la prudència i amb la celeritat que és habitual en el cos de policia dels Mossos d'Esquadra. Però abans vull parlar del cas del PSOE. Perquè la situació s'està complicant, està marcada pels diversos casos judicials que envolten el partit, malgrat que aquest dilluns ha situat l'exsecretari d'Organització, Santos Cerdán, al capdavant d'una suposada trama per desestabilitzar processos judicials que afectessin el partit o el govern. Zapatero ha demanat ajornar la part també de la declaració referent a les joies, Begoña Gómez, que està pendent de si li en retiren el passaport, i avui l'agenda està marcada per aquest Consell de Ministres, que aquest matí i també hi haurà la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat a la tarda. Per tant, tenim uns casos bastant repartits avui a Madrid. Tania Tàpia, bon dia de nou.
4: Què tal, bon dia?
0: Començant per la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, que és, sens dubte, la previsió del dia. Què se n'espera?
4: Doncs sí, serà aquesta tarda al Senat. La va demanar el Partit Popular ja la setmana passada. Ella va demanar aplaçar-ho alguns dies i està en el focus, bàsicament, perquè en el darrer informe que vam conèixer ahir de la UCO sobre el cas Leire Díaz s'apunta almenys tres reunions entre elles. Des del Ministeri n'hi havien reconegut dues. Van dir que era per parlar d'altres assumptes que no tenien res a veure amb les maniobres de Leire per distorsionar, per acabar amb causes judicials que afectaven el Partit Socialista. Doncs bé, aquest informe ja apunta a tres reunions i, a més, diu que s'haurien estat enviant missatges després de que la directora de la Guàrdia Civil sabés ja que la UCO estava posant el radar en Leire Díaz i les seves maniobres. Per tant, haurà d'aclarir què feia amb ella, què parlava, per què parlava i també per què va activar l'esborrat de missatges que tenia en el xat amb Leire Díaz. Per tant, és una de les grans incògnites. Recordar que el Partit Popular i Vox fa temps que demanen la dimissió d'aquest càrrec, que de moment Marlaska manté la confiança.
0: I l'últim sis, que fa tot just uns dies, que estimava que si ara se celebressin les eleccions, el PSOE les guanyaria amb un 31,3% dels vots, que això són 5 punts menys del que tenia el maig, quan encara no s'havia imputat a Zapatero, ni tampoc s'havia obert la causa contra Leire Díaz. Creieu que tot això s'està reorganitzant, que realment tindrà un efecte sobre els resultats del PSOE, Anna?
3: Home, fa de mal dir, perquè jo crec que estem en un escenari d'extremíssima polarització que impermeabilitza les audiències. O sigui, diguem-ne, el senyor que és molt del PSOE, jo diria que aquestes coses, potser més que desmobilitzar-lo, doncs el petrifiquen, no? Llavors crec que això genera una gran expectativa d'avançament electoral ràpid que jo personalment crec que no es produirà. Si és veritat que dins del PSOE s'aprecia ser neguit pel cost que tingui, doncs, tot això, però clar, mentre aquest neguit només el tingui gent, diguem-ne, si en mando en plaza, doncs quedem una mica allà mateix, no? Jo tinc la impressió, doncs, de que d'algunes causes d'aquestes judicials, doncs, algunes delictivament hi haurà coses que no arribaran a port, una altra cosa és el mal polític que facin. Jo penso que José Rodríguez Zapatero ja ha entrat en un procés de mort civil irreversible, passi el que passi. També et diré que el Zapatero no estava en el peu jot, amb la qual cosa és fàcil marcar distàncies amb ell. Però ja et dic, jo crec que és aviat per dir-ho, que hem d'esperar, i sí que és veritat que fer una reflexió general, de dir, home, al marge de l'Itomàs, de que un s'alegri, de que el rival polític palmi o de que... Jo penso que hauríem de fer una reflexió una mica en conjunt, de que realment aquests casos ens els hauríem de prendre seriosament, no hauríem de formar part d'un mer pim-pam-pum polític contra l'adversari, i perquè això acaba insensibilitzant a la gent, insensibilitzant el votant, i al final deixes passar coses bastant bèsties, bastant

0: Arribarem a aquestes vacances, si realment hi haurà una imputació del PSOE o hi haurà una imputació fins i tot de la figura de Pedro Sánchez, però en tot cas els seus plans són començar setembre i començar de forma proactiva amb la presentació d'aquests pressupostos, que després poden ser l'avançala de la seva campanya electoral, no? Per tenir una campanya electoral des del punt de vista propositiu i no només reactiu amb l'enlema que ve la dreta amb l'extrema dreta.
1: Us demano brevetat, Pere i Vicent, perquè ens espera la Consell d'Interior i té pocs minuts per atendre'ns. Pere.
2: Sí, dona la sensació com si estan arribant batallons, diguem, diferents, en una ciutat... Madrid, l'any 38, per exemple, o el que sigui, i per tant té una pinta de que en qualsevol moment aquests batallons entraran, no? Hi ha casos molt diferents, però està confluent tot i per tant la situació és extremadament difícil pel govern. L'únic que l'afavoreix és el mateix de sempre, que no ha canviat res, que és que només pot caure aquest govern abans d'unes eleccions, si hi ha una moció de censura amb el suport de Junts, i sembla que això a dia d'avui continua sent impossible, per tant, el més probable és que s'esgoti la legislatura.
1: Vicent.
3: Per experiència antiga, els casos de corrupció no solen incidir directament en els resultats electorals d'Espanya, no ho fan. Però també és veritat que la sensació d'inseguretat, de descontrol per part del govern, de buit, de poder sí, i això, per tant, depèn de Pedro Sánchez i de lo que pugui passar a partir d'ara. Els efectes de tot plegat en Esquerra Sociològica sí que podrien també ser interessants, perquè hi ha gent que es podria decantar per una extensió, ni que fora poca, tal com estan les coses. I després, al final, pensem que com tot es mor tan ràpid, i tot últimament és un dia una cosa i un dia una altra, i ara era blanc i després demà era negre, que això abans no passava, que és veritat, doncs, mentre vagin passant els dies, Pedro Sánchez sempre suma una cosa a favor, que és aguantar. I això també és un valor.
1: Són les 8:44. D'aquí a 2 minuts, Núria Parlon, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
5: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
6: L'Angians.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angians. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
10: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
10: Saps que és molt nostre, també?
11: Sou molt bona gent!
12: Silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys.
15: 3CAT.
7: Molt nostre.
16: Gràcies.
17: Per què, mama?
16: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
17: Gràcies a tu.
18: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
19: 150 anys movent-nos per tu.
20: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
21: Què?
20: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
21: Sense pagar?
20: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
21: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
22: Citroën.
23: Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
24: Catalunya Ràdio.
25: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
27: Hola, bon dia.
1: Ahir en aquest programa vam poder escoltar per primera vegada les trucades de Jonathan Antic, els serveis d'emergència, després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat, i Francisco Marco, que és el perit de la defensa, considera que evidencien una desesperació incompatible amb la culpabilitat. A més, criticava el responsable policial de la investigació i deia això.
28: Existe un policia, no
0: los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi

0: agencia, cuando tenga un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra, que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
1: Què respon la consellera a aquesta acusació?
2: Bueno, a veure, jo crec que aquí això té molt d'interès mediàtic i en certa forma doncs, és normal, i és normal doncs, que se li doni un tractament en aquesta vessant, però com a consellera d'Interior jo aquí no he vingut avui a opinar, sinó crec que aquí hem de ser molt respectuosos amb a opinar sobre aquesta qüestió, sobre d'altres sí que puc opinar. Hem de ser molt respectuosos amb les investigacions, si hi ha un biaix o no hi ha un biaix, això li toca determinar-ho, en aquest cas al jutge, la jutgessa que està al capdavant d'aquesta investigació, i per tant, doncs, si em permeteu, no faré valoracions sobre aquestes declaracions.
1: Però en tot cas, vostè com a responsable del cos de policia, quan algú posa en qüestió la feina que es fa dels Mossos, vostè què respon?
2: La meva feina és avalar la feina que fan els Mossos, però òbviament torno a insistir, això és un procediment judicial en el qual s'estan recollint tota una sèrie de proves pericials que estan a disposició de la jutgessa, de la Fiscalia, i per tant jo crec que és aquí on s'han de dirimir en tot cas les futures actuacions i en tot cas doncs, la futura sentència, en aquest cas que prou delicat és i prou afecta una família, per tant jo prefereixo no opinar.
1: Ara parlem de seguretat i del repunt de tirotejos mortals i també de la tinença d'armes al foc a Catalunya, que és un dels temes importants del dia, però abans deixem preguntar-li pels focs que hi ha hagut aquest cap de setmana. Com hem d'estar especialment preocupats aquest estiu de cara als incendis?
2: Bé, de fet ja vam presentar la campanya de mitjans farà unes setmanes, ja vam dir que malgrat les pluges que havíem tingut durant tot l'estiu, aquesta era una campanya clàssica, perquè òbviament doncs, la combustió de la nova vegetació és un risc afegit a la campanya habitual de bombers, és a dir, ha plogut molt, tenim nova vegetació, tenim la que ja teníem doncs, agradada de la sequera anteriors, molt material fòssil en els boscos, i per tant això doncs, ens requereix doncs, pensar que serà una campanya tradicional en la qual tindrem diferents incendis, no només forestals sinó també vinculats amb totes les activitats moltes vegades derivades de l'activitat agrícola, no? Com ens ha passat en algun cas aquest cap de setmana, i per tant doncs, disposarem dels mitjans habituals, mitjans aeris. És veritat que és superimportant la gestió forestal, aquí hem començat a tenir una estratègia estructural de gestió forestal pel conjunt de Catalunya, amb
1: de netejar boscos.
2: Netejar boscos i sobretot fer mosaic en el terreny, que és fonamental per fer de tallafocs quan tens un incendi, tenir diversitat de paisatges, que això ajuda moltíssim, doncs tenir vinya, tenir zona dedicada a la ramaderia intensiva, tenir zones dedicades a diferents tractaments d'activitat econòmica, també, que està molt relacionat amb aquest suport que des de la Conselleria d'Agricultura es vol donar doncs, a la bioeconomia i a una part de la pagesia, perquè aquest territori sigui molt més resistent. Això s'està treballant amb una estratègia compartida, Bombers ha participat, hem participat amb la Comissió de Gestió Forestal, és un projecte que va a curt, mig i llarg termini, amb una inversió que supera els 30 milions d'euros, amb suport també, per exemple, doncs, amb el conveni de les ADFs que es fa des d'Agricultura per fer tota la part de gestió. La gestió forestal ens ajuda a prevenir. Penseu, i ens ho diu sempre el Marc Castellnou, que és
1: una autoritat dels bombers, sí.
2: en aquests temes, que tindrem focs, malauradament, que si no fem tota aquesta tasca preventiva, quedaran fora de la capacitat d'extinció humana, és a dir, perquè poses en risc les vides dels propis professionals, no? I davant d'això doncs ens preparem per una campanya en la qual tota prevenció és poca, i per això doncs, també hem d'incidir en fer un seguiment estricte del pla Alfa d'agents rurals, quan vas a les zones doncs, forestals i de muntanya, tenir una actitud doncs, molt responsable per evitar doncs, aquells elements que tenen a veure amb una errada humana però que poden provocar doncs, grans estralls, no? I amb això estem treballant, és a dir, serà una campanya doncs, que malauradament ens donarà feina. I això és així, i ens estem preparant amb tots els mitjans possibles, però al darrere ha d'haver una estratègia de gestió forestal per prevenir aquests grans incendis que són els que més ens preocupen.
1: I estudiem, per exemple, algunes mesures més restrictives de cara a les portes de la revetlla de Sant Joan, pel que fa a l'ús de la pirotècnica?
2: No, a veure, això no... sempre fem consells pedagògics, sempre fem consells perquè, perquè aquestes revetlles siguin inclusives, però aquest, no estem encara en aquest estadi. Sí que ahir vam presentar la campanya, vam insistir molt en aquesta responsabilitat, doncs, de la pròpia ciutadania, no tirar focs ni fer servir la pirotècnia a menys de 500 metres de les zones boscoses o de les zones que poden tenir risc d'incendi, però acostuma a ser també, doncs, una nit que tenim bastant feina. Sobretot aquí el que apel·lem també és aquesta responsabilitat en l'ús de la pirotècnia per evitar, doncs, accidents que afectin les persones, no? Que malauradament també és una nit en la qual el CENT, doncs, té prou feina i prou intervencions.
1: Entrem a parlar de seguretat, si li sembla, i del repunt també de tirotejos mortals. Portem 6 morts i 18 ferits des del gener per armes de foc. Què està passant, consellera?
2: Bueno, mira, doncs jo pensava que podria venir aquí a parlar de que estem reduint els delictes patrimonials, que si recordeu no fa tant era el principal problema i el que menys ens preocupava. Tenim una situació ara mateix pel que fa a l'anàlisi de la criminalitat dual. Per una banda tenim una reducció sostinguda, i us parlo del 2026, que és des de gener al maig, una reducció sostinguda dels delictes patrimonials i dels delictes que tenen lloc en l'entorn físic vinculats amb el patrimoni, robatoris amb violència, robatori d'establiment, furts, d'una baixada d'un 10,7. Si fem la comparativa nosaltres treballem en comparatives de 4 anys, del 2022 al 2025, per tant ens situem en un llindar molt baix i amb una estabilitat consolidada. Això vol dir que les eines que hem fet servir en aquesta direcció, com és el pla Campai, la saturació de l'espai públic, el desplegament de més mitjans amb l'ampliació de la plantilla, dona resultats. Ara bé, per altra banda, hi ha una altra cara, que és la que està vinculada amb la delinqüència criminal organitzada a nivell internacional, que en aquests darrers mesos ens ha donat molta més feina de la que esperàvem. I a més contribueix de manera molt negativa, sobre la percepció que té la ciutadania, perquè evidentment ho fan a primera hora del matí, en qualsevol lloc, sí, amb un dispositiu que mai tindrem tanta policia desplegada al conjunt de la ciutat de Barcelona, perquè és fruit d'una, doncs, visita que requeria d'una operativa de més de 5.000 Mossos desplegats pel territori, i per tant això ens posa davant d'una situació que requereix més mitjans per fer més i millors investigacions, i d'aquí, doncs, quan parlem de l'ampliació de la plantilla de Mossos, també va adreçada a aquesta especialització, més coordinació internacional, perquè normalment aquests delinqüents criminals estan operant al conjunt del territori i al conjunt d'Europa, i per altra banda hem d'intentar per tots els mitjans que no consolidin infraestructura al nostre país, com ha passat per exemple en el cas de Suècia, com ens ha passat en algunes ciutats com Malmo o per exemple Estocolm, on la dinàmica d'aquestes bandes criminals, que principalment el seu negoci gira al voltant de la droga, doncs provoquen aquestes situacions tan letals, no?, i que perjudiquen molt aquest vincle de confiança que a través de la política pública de seguretat, doncs, hem de desplegar les institucions, no? Dius, vale, sí, les dades són bones, ja tinc menys furs, els furs baixen una barbaritat, els delictes contra el patrimoni baixen, doncs, sostingudament, però tenim aquest tema i l'hem de poder, doncs, abordar amb la màxima diligència, sobretot perquè perjudica molt a la percepció de seguretat que té la ciutadania i trenca aquest vincle de confiança tan important que s'ha de donar amb el conjunt de les institucions per donar la resposta adequada a un fet d'aquesta letalitat. Tot i així, Catalunya, i crec que això és important dir-ho, se situa amb uns percentatges de criminalitat i d'homicidis molt baixos. Pel 2025 el vam tancar amb 0,69 casos per 100.000 habitants. I crec que també cal situar-ho tot dintre...
1: Les xifres són bones, però clar, hi ha un problema, com vostè deia, de percepció i després de perill de que això pugui acabar d'establir-se aquí, no? És a dir, què és el que faran perquè això no passi? Una de les peticions que fan és endurir les penes, per exemple, no? I presentaran alguna mesura en concret pel que fa a les penes.
2: A veure, aquí tenim dues qüestions que crec que són importants i les hem d'abordar dintre del debat, que ha de concloure, sota el nostre punt de vista, en una reforma quirúrgica d'algunes qüestions vinculades amb l'activitat d'aquests col·lectius. Per altra banda, la tinença... Per una banda, la tinença d'armes de foc. Hem de incrementar la pena per tinença i per exhibició, especialment, que puguis anar a presó si t'agafen, és a dir, que puguis anar a presó, ara és complicat. I per altra banda ja sabem que és més difícil, perquè aquí hi ha un debat paral·lel que té a veure amb la producció i l'exportació de marihuana com a negocis a l'engròs, no el consum personal, sinó negocis a l'engròs, vinculats a estructures criminals, a multinacionals del crim organitzat.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
1: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que formar part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
0: Sí, sí, sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'Ampel es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades. Per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient, que és, doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima, doncs, d'amistat i de coneixences.
1: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google, trobareu ràpidament aquesta pàgina.

0: web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampel@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta, i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
1: Bé, el Museu de la Rajoleta, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènec i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs que hi ha coses de l'Aragai.
0: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que la zona on estem, d'aquí d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
1: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa, i això afavoria que hi haguessin bòbiles. Jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial, i abans de construir-se doncs tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs hi havien camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes, que hi havia coves, i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà i de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, que es deia, aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ha ara doncs més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal.
0: Sí. També hi havia una molt propera aquí a la Masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà, per fer una miqueta de memòria del que va haver-hi allà.
1: Exacte, sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
0: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les Caves Marguerí, o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent, també hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
1: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix, i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets, arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
0: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
1: Exacte, sí, eh? Sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals,
0: sí.
1: Doncs també, que ara és on hi hauria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, sí. Doncs just a Can Rigal, uh-huh. I vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
0: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem desapareix.
1: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. Uh-huh. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet, i era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar primer del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons arrel de l'Exposició Universal de 1888, i per altra banda de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns, i això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un, i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica, però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats, i ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. La via de les beques no va donar resultat, i llavors vam passar a fer publicacions, de manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem, que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
0: Doncs un projecte molt engrescador.
1: Exacte.
0: Molt ambiciós, alhora.
1: Sí, també és la veritat. És ambiciós, però crec que en podrem tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps, que s'estudia, s'elabora, i intentem llavors donar-ho, posar-ho a l'abast, i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
0: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh?
1: Sí.
0: Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
1: Home, som els amics de la ceràmica, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya.
0: Vale.
1: I hem assistit a algunes conferències que han agrupat museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells amb algunes coses que hem organitzat nosaltres.
0: Uh-huh.
1: I al mateix temps assistim també a allò que ells fan. No?
0: Munteu la fira de la ceràmica?
1: No, això ho fan ells.
0: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
1: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades,
0: sí.
1: I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que atrauen molt, també. Atrauen molta gent.
0: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podrien destacar.
1: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues,
0: uh-huh.
1: I que sempre és una idea que hem tingut de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
0: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
1: Exacte, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles,
0: uh-huh.
1: Aquest centre comercial, en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts,
0: sí.
1: Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on la gent que vivia allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després les és a Horta, és anar a la zona d'Horta,
0: sí.
1: De Barcelona.
0: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia uns safrets.
1: Això és el que jo estava parlant,
0: aquest,
1: del carrer Sant Llorenç.
0: El del carrer Sant Llorenç.
1: Exacte.
0: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
1: La publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausis.
0: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.

0: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
1: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem amb elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
0: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
2: Bon dia, Isabel.
0: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
2: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
0: Clar.
2: I sóc esplugui,
0: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
2: Correcte.
0: D'aquí d'Esplugues.
2: Correcte, sí.
0: Carles,
2: digue'm.
0: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
2: No.
0: Explica'm una mica quins llibres has fet.
2: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
0: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
2: veure,
0: molt.
2: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
0: I comences amb els relats.
2: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
0: No?
2: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
0: Sí.
2: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
0: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
2: Correcte, correcte, perquè a vegades més la gent podria interpretar. Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història. ¿Vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna
0: cosa. Comences amb microrelats, quin any?
2: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més
0: o
2: menys.
0: I després edites el teu primer llibre?
2: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, vale?
0: Molt bé.
2: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta, que és el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l i està en castellà. Aquest és en castellà.
0: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
2: És un altre concepte, sí.
0: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
2: Sí.
0: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada en la teva família i és un relat familiar o no?
2: És una novel·la de ficció.
0: Val.
2: Però la temàtica que parla... i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la, però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris. Surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo.
0: Va.
2: Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
0: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
2: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
0: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
2: Sí.
0: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu. I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està... bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
2: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma, és el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
0: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
2: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
0: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
2: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
0: en
2: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012, val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
0: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
2: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper, i ella explica la situació catalana, per exemple, la les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
0: Dels anys 70 i...
2: Correcte. I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat, ell era petit, no existia internet i ara existeix.
0: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
2: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes el blog i llegeixes el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
0: Doncs, totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
2: No.
0: No, jo.
2: Amb la part del personal del personatge, no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional, completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog, des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
0: per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
2: Sí, completament, completament.
0: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
2: sí,
0: encara el podem trobar a la llibreria.
2: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hauria fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori del que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
0: sí,
2: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
0: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
2: Sí.
0: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
2: Sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint. Dos anys estones.
0: Dos anys conduint i tenint el cap... Sí.
2: Recordo que portava una llibreta al cotxe.
0: Sí.
2: I alguna vegada... Clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar. Jo treballo en una empresa... Jo soc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3, que és molt interessant, vale? En aquella època... vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
0: Com ara, un diumenge i...
2: Sí, però poc a poc, no?
0: Eh? Sí.
2: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
0: És un flash que t'arriba.
2: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com en un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
0: I ara que estem a l'era del blog amb G,
2: sí.
0: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
2: No. Segueixo amb el blog amb C,
0: sí.
2: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog, el qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila,
0: l'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
2: Exacte. Era un grandíssim...
0: Molt.
2: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
0: I com la va explicar i la va transmetre. I
2: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per dir.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades d'os.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
5: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
4: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
5: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
4: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques que
5: les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no m'ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
4: Sí.
5: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
4: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
5: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
4: Yeah.
5: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir, doncs, el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
4: Sí.
5: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, i aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa que no te la puc explicar.
4: Això és novel·la negra? És un thriller? Hi ha un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
5: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
4: Uh-huh.
5: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint, i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors, però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos, aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'asa dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'asa dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat. Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
4: Aquí ho deixem.
5: Ho deixem aquí.
4: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
5: A mi, vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res, i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat, i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
4: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
5: Exactament.
4: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més, o tens com més ulls posats al clatell?
5: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo, i a més tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I a més l'hem publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent amb mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gasc, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No, no et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò
4: de patir,
5: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú...
4: També tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
5: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
4: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir ostres, no hi arribo, no soc... No? Quan depens de... A vegades de... No hi ha unes dades, hi ha uns criteris, però després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
5: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. Sí. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtricament. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
4: S'has de prendre perspectiva.
5: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
4: que et posa una mica lloc, no? I que t'ajuda. A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, va a part, en paral·lel.
5: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
4: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
5: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
4: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
5: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
4: I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
5: Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades. Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. M'han començat a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, i doncs allà van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
4: Et va sorprendre.
5: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
4: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
5: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells, com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o si no, perquè nosaltres necessitem un temps per, doncs, per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català. O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
4: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
5: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Ja. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
4: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
5: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. No. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
4: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem La cantant de fado d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
5: al
4: proper llibre. Això serà ja una tradició,
5: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
4: Doncs fins la propera, gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM. la ràdio de proximitat.
7: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bueno, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el pas de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé. I quan arribava a casa, encara estava pitjor, i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora. I el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell,
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs, bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps, saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por, i ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: eh?
1: Les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
1: Bé, per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita no? Jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: És que
1: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines
1: sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona perquè
1: tant,
0: hi ha moltes caravanes
1: tant,
0: a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona el cotxe, ni agafar-lo ja fem el tram, després deixem a Ernest Lluc agafes l'autobús, o sigui que ho ten... personalment quan van inaugurar el tram que em sembla que va ser l'abril del 2004 hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues, i van haver-hi manifestacions, etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... El que passa és que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, jo vaig arribar als 73, als 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja vaig, els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
0: Molt bé. Dic molt bé perquè la meva mare era modista i jo sempre clar. A casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastanta inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes eren molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho
0: però
1: recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí. Haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir... Vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer, el vaig presentar l'any passat per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit, petit, petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens el surt, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
1: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. Que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, eh? Seria l'olor del sotal.

0: Mirant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar. I, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven pollets.
0: Sí, exacte. Posaven amb una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, hi vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Katsetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir, que això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara...
1: Un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Et fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz. També m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estic

0: i amb les tertúlies i no sortir. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no, ja, no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar.
1: Quan,
0: problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat que us convidem a que busqueu a la carta a la nostra pàgina web aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones sí, diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar i me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada, i hi havia unes persones allà a l'estant i em va dir, mira, que havia fet un llibre que m'agradaria que... i em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem, de la gent que hi va, que li envia llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com, hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent. Vull dir, l'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec, que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No.
1: Ah, val.
0: No, 5 milions.
1: Ah, 5 milions. Per això anava a dir.
0: Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda, mentre que altres han guanyat premis. Tu ho llegeixes i dius, bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta,
0: buscar-te una impremta. No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xemeneies. Llavors ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario. Hola.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Isabel.
1: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
3: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica... perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
1: És el que sol passar,
3: moltes alternatives,
1: Sí.
3: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
1: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
3: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista, i sent secretària de l'associació.
1: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
3: I ara sí.
1: I en Rosario, quant temps portes?
2: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
1: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
3: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i al president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir, compta amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després, de seguida, em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal, i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Me va enganxar i me va dir... bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir també la revista i no era massa feina. Jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
1: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
2: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, con la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió, yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente, si formaba parte de la asociación, pues la cosa, en fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales, en Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa que se llama la Nieto, la ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
1: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, al Niso. Bueno,
2: exactament.
1: Que hi ha una biblioteca baix, un edifici.
3: No. Sí, ese es el edifici. Sí, el Centre Cultural García Nieto.
2: García Nieto, es una asociación. García Nieto es una fundación en torno a la figura y a su obra.
1: Sí,
2: a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente justamente porque no ha habido relevo ni generacional ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido porque yo llevo mucho tiempo. Yo me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible. Porque en Latina, tenemos un proyecto que es acabar con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, que eran un par de años o tres, y, en fin, que esa és la raó.
1: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
3: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, Hi ha llibres molt importants com Peatones per la Història, Peatones de la Història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
2: I soci de l'associació.
3: I ens va entregar doncs les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats, Andalusia, i extremenys 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó, 8.523. Llavors, aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla, el 2024. I des del 2017 es fan en català i castellà, i estan penjades totes a la web, en format PDF, tant en català com en castellà.
1: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat, i si us aneu a la pàgina de biblioteca, trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient la Latina.
3: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps fem una entrevista amb una persona que sigui veí d'aquí del Baix Llobregat i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon, ¿vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, a l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista, perquè ara no ens podem entretenir, no?, en explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes la fem el Rosario i jo, i llavors, doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació, doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs, potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de
2: depuració de mestres,
3: ah, sí, la repressió als mestres
1: i d'altres professions, també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
3: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i després de ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
1: Sí, així va ser, per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
3: Sí. Sí, i llavors es va crear una comissió, això va ser important, una comissió, i on jo estava, no?, com a associació, i també una persona de l'arxiu, i després una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, uh-huh. I finalment, al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, ¿vale?, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Galleta Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenbenz, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o amb nens petits a la maternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
1: Aquesta època, va ser molt, amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Rieras va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs i és senzill, va, és però que, vull que me l'expliqueu.
3: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Movimiento Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
2: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley, si depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil, es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, digamos, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad, y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajo de cerca que va a hacer una vez una alumna, mira, te vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los símbolos franquistas que encuentres en la población. ¡Ostras! Encontramos la tira.
1: Un d'ells és les plaques dels edificis d'habitatges de protecció oficial, que encara hi ha el llogo i les fletxes.
2: Por ejemplo. ¿Eh? Ahora queda cada vez menos, pero hasta hace muy poquito tiempo estaban todos los pueblos, incluso los pueblos del Baix Llobregat, estaban plagados, estaban como sembrados de llogos i fletxes.
1: En queden molt pocs, però encara jo en recordo fa pocs anys haver-ne vist un parell.
3: Bueno, nosaltres és una altra de les accions que hem fet, va ser això, no? O sigui, quan vam fer la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir, sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues.
1: Jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser
3: és que el seu avi va ser assassinat a la província de Càdiz. Sí. Llavors, és una persona sensible al tema, no? Llavors, sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no?, lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme. I llavors, a partir d'aquí, ven enviar aquest mateix escrit, el van enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pio XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i un altre company està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, uh-huh. I ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar, sí, Cornellà, uh-huh. Doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en uh-huh. aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges mm. històrics locals, eh? Mm-hmm. Podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones, sí, i la nostra cultura.
3: Doncs sí, sí, sí. No, nosaltres sí, podem...
2: Sí, sí, però nostra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
1: Ja lo sé.
2: És quitar.
1: Però com ho investigueu, eh? Feu, sí, investigació a les poblacions.
3: Jo amb les alumnes de la Maiola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
1: Estic segura que sí.
3: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
3: Sí,
1: segur que hi ha
3: després...
1: algú.
3: Doncs en quant a, per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats en CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat, vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'Amica Alma Tausen, amb l'Amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associacions de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema, de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Bueno, ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que veniu preparats.
2: No, jo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero, curiosamente, nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, en nuestro trabajo, básicamente, y recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No, eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
3: Asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007, le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la família de la meva mare hi ha dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
3: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa és el, on el maten, on l'afusellen. Jo, per exemple, tinc quatre tiets, tres són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no, un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, i tot, no? Encara es fan investigacions.
1: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la ley futura, que como dice Tina, está parada y ya veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están. Es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, y se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían los gente más de derecha que habían sido afectadas por, sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenían la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente ahora ya, la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba. Por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay una de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, hacer o, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
3: Y ahora hablaré yo de cómo está.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG, y nosotros trabajamos por la moral al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya. I esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi ha de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, les ferides no se curaran nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destapes, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó. No sé, el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
3: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memòria. La ley de memòria històrica la tenim parada al Congrés, eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sigui, no està ni desplegada.
3: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes. Llavors, ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes d'Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat amb un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà i dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim bàsicament és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes, però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem a l'abril del 77. El Estat espanyol va signar el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77 l'Estat espanyol ratifica el Pacto Internacional de Drets Polítics i Civils i la llei d'amnistia amnistia als crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, diu que lo que se incluyó en la ley de amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional de unos meses antes. Que la Constitución del 78, en su artículo 10.2, indica que la ley de amnistía tenía que ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
1: La del 78, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esto.
3: Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitará demandas ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
1: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li ha acabat la seva carrera judicial.
3: Així aquesta és una, també.
1: És que és així.
3: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs, suposo que té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme. Ho necessitem.
1: Però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
3: Però sí,
1: costarà molt.
3: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punto final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'Estat espanyol.
1: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
3: Bueno, sí, a nivel administrativo.
2: Sí, bueno, a ver, la entidad, la pregunta es, ¿cómo se
1: ¿cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienen unos 100
3: no,
2: socios?
3: No, menos, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí, 100. Bueno.
1: Rafael, no me lo
2: después de la entrevista pasaremos de los 100.
1: Espero que sí.
2: Espero que sí. Y después, y algunos ayuntamientos, como por ejemplo de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros. Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues se lo pagan ellos. Los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judicial, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
3: Ah, sí, también, para que el PSOE.
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivito coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley, es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, que claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
3: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer. I són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
1: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
3: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
1: Ja, però en aquest país passa això, s'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment de 77 i és la Bíblia per a la península. Lo que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
3: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no?, per modificar el Código Penal, no?, per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no?, i l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no?, que la van presentar a tots els grups d'esquerra, no?, pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV, i el PSOE va votar en contra, va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox, i aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
1: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat i diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
3: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral,
3: estaven
2: de Pamplona,
3: allí en el centre de la ciutat de Pamplona,
2: en la catedral,
3: i llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el que hi podia ja no estar

0: familiar aquí,
1: sí.
0: Pues he decidit quedar-me aquí.
1: I com vas anar sobrevisquent?
0: No era fàcil, no era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí.
0: I de vegades en places. Allà en plaça Catalunya he passat moltes nits allà,
1: sí.
0: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles. Mm-hmm. Així em va estar molts anys.
1: Uh-huh.
0: I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: Uh-huh. I com vas deixar de dormir al carrer?
0: Com va conèixer una paisana mia.
1: Sí.
0: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'ha acollit a la seva casa durant 8-9 mesos. I he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet.
1: Uh-huh.
0: Que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així, era fet, a poc a poc.
1: Clar, clar, clar,
0: sí.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
0: Jo crec que l'any 2009, perquè jo, quan he vingut a Espanya, tenia la idea de fer atletisme, perquè jo en Camerún en escola feia atletisme,
1: sí.
0: Corria,
1: sí. Sí,
0: a 800 metres i mitja marató, però després d'anys de peripe, i ja no me veia en forma per poder competir, i bueno, he pensat a una altra alternativa que era l'actuació, que a mi m'agrada molt l'actuació, i em va escriure en una classe d'interpretació. Si no me'n recordo, l'any 2009-2008, no sé.
1: Uh-huh. I vas acabar els estudis d'interpretació?
0: Sí, vaig a... va fer aquest estudi en moltes escoles diferents, perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola, i he estudiat en Bobina, en Timbal, i després en From the Teatre per Tothom, que allà fem teatre social, que és un tipus de teatre que una teatre que s'ha teatre de l'oprimit.
1: Mm-hmm.
0: Que és teatre fora.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
0: Encara ho fem, sí.
1: Sí, sí. I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
0: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent.
1: Uh-huh.
0: Anava fent.
1: Uh-huh. I ara el teatre que fas, de tipus social i així, és teatre remunerat?
0: Sí, sí. Uh-huh. Poc, però remunerat, sí.
1: Yeah. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
0: No, de moment és complicat. També he fet cine, també he col·laborat en alguna sèrie de TV3.
1: Uh-huh.
0: I també una TV telesèrie de televisió espanyola, i també he fet alguns curtmetratges i això, sí.
1: Mm-hmm. Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
0: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball.

0: però el meu professor jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
0: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre i sempre m'ha agradat fer riure i sí.
1: Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
0: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda. Bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
0: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
0: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
6: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
8: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labordet.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el curs de suficiència 2 de català. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Us voleu presentar vosaltres mateixos?
2: Hola, sóc Florencia, sóc de l'Argentina. Fa 5 anys que visc aquí a Barcelona. Sóc professora d'anglès i això actualment em trobo fent el grau d'educació primària per segona vegada, justament perquè sóc a Catalunya i és necessari, perquè no m'han acceptat el meu de l'Argentina, i al mateix temps fent aquest curs que és imprescindible per a treballar com a professora.
3: Hola, jo sóc el José, sóc de Guatemala. Fa 2 anys i mig, més o menys, que visc a Barcelona. I res, ara mateix estic fent un màster a la UPF d'anàlisi de dades. I doncs res, m'agrada Barcelona i per això vaig decidir de ser aquí.
4: Hola, jo em dic Arnau Murià. Soc mexicà, de Guadalajara, Jalisco. I he vingut aquí per temes de salut. Estic a l'espera d'un trasplantament de ronyó des de fa 10 anys. Porto 5 a Barcelona. Soc pacient de la Fundació Puigverd i jo vaig aprendre originalment el català a casa del meu avi, que va perdre la Guerra Civil i va tenir que fugir. I llavors va establir a Guadalajara, a Mèxic, i allà, abans de deixar-me anar a jugar, sempre em feia una petita lliçó de català amb un full partit per la meitat i amb un llapis. I ja quan era més grandet feia fer la mateixa lliçó de català mai més de 15 minuts amb el mateix llapis, amb el mateix full per la meitat, però després em feia una pregunta molt subornant, que era: com vas de cèntims?
0: Tu, Florencia, per quins motius has vingut aquí a Catalunya? Aquell deia que havia vingut per motius de salut i ell per fer un màster.
2: El primer motiu crec que és una qüestió de desafió personal, i el segon va ser un màster també, i després crec que això bàsicament, i que m'he enamorat d'aquesta ciutat i que em trobo molt feliç i fent desafios constants, com justament com el que t'acabo de dir, fent un grau que ja he fet fa 10 anys al meu país i ara aquí.
0: Argentina és molt gran. De quina part ets tu de l'Argentina?
2: De Buenos Aires, del sur del conurbano, que és com un cordó que hi ha tot al costat de la ciutat de Buenos Aires.
0: Quan vas venir cap aquí ja hi havia una situació tan convulsa a l'Argentina?
2: Sí, però no com el que estan patint actualment. Crec que personalment, com que estava treballant del que m'agradava i estava vivint una situació que era estable per a mi, no era tan conscient del que estaven patint els altres. Una vegada em vaig establir aquí, a Catalunya, em vaig adonar de la realitat.
0: I tu, José Fernando, et diuen els dos noms? Perquè vosaltres és molt típic que tingueu dos noms, però familiarment et diuen José Fernando o no?
3: Saps que sí, és molt comú tenir aquests dos noms per a nosaltres, però De fet, a la meva família tothom em crida José, José, només fan servir el primer, però sí que és veritat que jo cada cop que algú m'ho pregunta, doncs normalment dic els dos.
0: Però és una qüestió d'economia de paraules, no? Sí, que és més fàcil. I tu de Guatemala, de quina part ets?
3: Doncs jo sóc de la capital, de la ciutat capital, que es diu Ciutat de Guatemala, i ahir vaig viure tota la meva vida sencera, pràcticament. Sí que és veritat que per una qüestió de feina vaig haver de moure'm cap a una altra ciutat, però va ser per 5 anys només, i la resta de la meva vida vaig viure a la ciutat de Guatemala.
0: I ara, bueno, pel que veig, que has decidit aprendre millor el català i que t'has fet un lloc aquí, i així que deus tenir intenció com de quedar-te, no? I què ho motiva, això, bàsicament?
3: Sí, sí que m'agradaria quedar-me. De fet, el que em motiva és una mica el que ja ha dit la Flor, que és la ciutat que m'ha enamorat, que sí que és veritat que jo com a turista ja l'havia coneguda i que m'encantava, però ara que porto uns anys aquí, doncs sí que m'ha enamorat. I a més, hi ha una qüestió molt especial per mi, que és el Barça, i per això, doncs, com que soc soci i tinc a més el passi de temporada, doncs sempre hi vaig. De fet, avui aniré.
0: Ah, mira que bé, a veure el Nàpols. Tot i que estigui amb hores baixes, et mantens tu, Fidel. Sí. Abans d'engegar el micro comentàveu que coneixeu molta gent, no?, que té dificultats per tenir la situació legal aquí regularitzada. Vosaltres, com a llatinoamericans, ho teniu més fàcil, no?
4: En el meu cas, jo vaig a acollir-me a la llei de nets que va promoure originalment Esquerra Republicana al Parlament espanyol, i gràcies a això jo vaig arribar amb el meu DNI i amb el meu passaport ja engestits. I després fins i tot vaig tenir la immensa sort de que estava un dia mirant el sostre a casa, em truca un amic, em pregunta què estic fent, i li dic, bueno, pues res, m'aixeco, vaig a la diàlisi i miro de solucionar les meves coses, i em convida a treballar al seu despatx com a advocat, i llavors... No he patit aquesta sort. El que passa és que al ser mexicà i al ser llatinoamericà la pateixo de manera vicària, per dir-ho d'alguna manera. És l'amic o el cosí o el cosí de l'amic o el... I al ser advocat, a més, la gent agafa i em pregunta molt més. Llavors pateixo aquestes angoixes encara més. També, igual que la Flor, estic tenint que tornar a estudiar la meva carrera, perquè la meva carrera mexicana, el meu màster als Estats Units i fins i tot un màster a la Pompeu Fabra anterior, no valen. S'ha de començar un altre cop.
0: I com és això?
4: Una llei que van passar que era per psicòlegs, arquitectes, advocats i no sé quin altre, que aquests tenien que ja no convalidava el ministeri, sinó que feia, jo penso, una cosa molt més pràctica: t'envia a estudiar un altre cop la carrera a una universitat, i la universitat ja decidirà quants crèdits et convalida fins a arribar a 144.
2: Sí, sí, una mica similar. Em van convalidar pràcticament, doncs, sí, la meitat de la carrera, i ara estic fent l'altra meitat. Fa dels 5 anys que porto a Barcelona, fa 4 que estic esperant una resposta oficial d'homologació. Doncs, tant per tant, el temps passa, i per a... Tot i que puc treballar com a professora, però en acadèmia, si no en col·les, o, que és una cosa que he fet pràcticament 10 anys de la meva vida. Doncs justament avui al matí he començat amb la primera assignatura de les, crec que 12 o 15 que he de fer, i que crec que és un pas més per arribar a l'objectiu. Doncs ho veig com una cosa positiva, no vull veure'l com algo negatiu, no.
0: Però trobeu que té raó de ser? Vull dir que els plans d'estudis són molt diferents aquí als que teníeu en el vostre país d'origen?
4: En el cas de les lleis, jo trobo que és molt important, perquè encara que el mètode de raonament jurídic sigui molt similar, amb premisses molt similars, són famílies romanistes i el nostre dret finalment ve de l'espanyol. Hi ha un tema de que sempre, casualment, quan vull aplicar un principi, hi ha una llei que té una coma que justament fa que això no apliqui al meu cas. És a dir, això preven que jo faci barbaritats. Però encara que estic en un despatx, que hi ha gent, això evita que jo faci una barbaritat. En el cas de les lleis, jo diria que sí és necessari, molt necessari, i que ha de ser així. Després, a més, veu el màster habilitant i l'examen d'accés a l'advocacia. És a dir, jo tinc un camí llarg. Però el mateix que per estudiar català, mentre jo estigui a Catalunya, estic a Catalunya. I a Catalunya es parla català, que també es parla anglès, que també es parla espanyol, sí, però es parla català. I jo tinc que tenir un respecte des de per la memòria del meu avi fins per la identitat o el fet identitari d'aquesta gent o la meva gent. Ja, jo ja no ho tinc massa clar en aquest sentit. És un respecte que s'ha de tenir. I com jo li dic a tots els meus amics mexicans, quan apreneu una paraula de català, apreneu un mot qualsevol de català, considereu-lo la vostra joguina nova, que porteu al col·le o on sigui, a ensenyar-se-la als vostres amics catalans. I si us han ensenyat a dir cotxe i no cotxe, bueno, aneu i diu cotxe, o aneu i dieu llapis, o aneu i dieu qualsevol mot en català que heu après com a joguina nova, i mireu d'aprendre, perquè una cosa que sí és molt important és que, a diferència dels francesos, per exemple, quan un té un mal català, encara així s'agraeix. És a dir, si jo faig faltes en català, la gent em corregeix amablement o me les tolera, em les tolera, perquè hi ha un esforç mutu, hi ha una bona disposició. És fins i tot ben interessant que el fet d'estudiar català em genera simpatia fins entre els més recalcitrants, fatxes, unionistes, de tots.
1: Ahí vamos.

0: I tu aspires a treballar a l'escola pública?
1: M'agradaria, sí, però és el mateix que ha dit l'Arnau, hi ha un camí molt llarg, però sí. Primerament serà acabar amb el català, que com tots, bueno, crec que és de públic coneixement que d'aquí a 1 o 2 anys serà necessari tenir el C2, doncs serà un desafí,
2: Un repte,
1: un
2: sí.
1: repte, uau, enorme. Doncs crec que primerament això i acabar amb la meva carrera i després segurament a concertades, pot ser com per a provar i fer les meves primeres experiències i segurament després a la borsa i veure si hi ha oposicions, perquè no hi ha tots els anys, doncs, però sí, a la pública segurament, perquè la meva experiència a l'Argentina ha sigut tant en pública com concertada i privada. Doncs que vull una mica de tot, si és possible, perquè les experiències són el que ens fan, crec que, més savis i millors, no sé, millors professionals.
0: A quin barri vius de Barcelona?
1: Aquí a Sants.
0: Ah, mira que bé. I fas vida de barri? Estàs implicada en alguna qüestió del barri?
1: No precisament faig vida de barri en el sentit de que faig les meves compres al mercat i parlo català quan és possible i que tots, no sé, els restaurants o els bars que hi ha al barri, sí, que recomano als meus amics o que si he d'escollir al barri, sempre, però no més que això.
0: Tu que deies que havies vingut per raons mèdiques, tens la sensació que aquí la sanitat o el problema de salut que tu tens es pot tractar millor aquí que a Mèxic?
3: Sí, a veure, per començar, la Puigverd és el Barça dels trasplantaments i el Barça dels ronyons. Pot ser un dels 10 millors hospitals renals del món. A més, els catalans tenen els seus tarannàs particulars com a poble i un d'ells és poc a poc i bona lletra, com deia la cançó de la Trinca. I al ser curosos, la malaltia renal és una malaltia que requereix dintre de la pròpia medicina encara més ser més curós. I jo trobo que són molt curosos. Primer, a més, que la sanitat espanyola és la millor del món.
2: Sí.
3: Segona, els catalans tenen un cert hàbit, instint, do per la medicina, com ho ha demostrat molt i molts i molts anys. A més, el meu tocayo, que és la paraula que fem servir a Mèxic per la gent del mateix nom, Arnau de Vilanova. I jo sento que tinc la millor atenció possible, a més, molt humana, molt solidària, molt amicable, sense aquesta cosa d'enorme superioritat que poden tenir els metges a Amèrica Llatina per sobre el pacient. Jo realment, és una cosa estranya, per una banda estic molt agraït com a refugiat sanitari que sóc, i encara que hagi vingut amb DNI i passaport, és un refugiat de luxe, això. I per una altra banda, com a català, descendent de català, perquè jo sóc molt català, amb la manera de ser, sempre em deien que era un català tropicalitzat. Em sento molt orgullós de la medicina catalana. Hi han certes coses que els catalans fan molt bé que a mi em fan sentir orgullós, com el Barça és una d'elles, o el Girona recentment també,
2: també és un
3: i la manera de cuina. Un dia estava amb un amic americà que m'estava dient que les grans superioritats del menjar americà, el menjar americà car, estem parlant dels restaurants cars i això, i jo li vaig dir, a veure, ja vaig perdre la paciència, li vaig dir, els 5 millors dels Estats Units contra els 5 millors de Catalunya, a veure com surt el tema. Clar, si tu dius a cada cuiner català que és una aposta contra els Estats Units, s'hi posaran. I si tu els dius als americans en la seva infinita soberbia que és l'aposta contra qualsevol altra, no els importarà res.
0: I tu, José, a part del Barça i els esports en general, tens altres aficions?
4: De fet, els esports són part important de la meva vida, però sí que en tinc altres. Per exemple, m'agrada llegir, les novel·les negres m'agraden. També tinc una altra afició que és molt particular, jo crec, perquè són els Legos. Doncs m'agrada construir aquests models de Lego i això, i no sé, aquestes són algunes de les coses que m'agraden.
0: Està bé. No hi ha gaires guatemalencs, oi, emigrats?
4: No, la veritat és que la majoria de les persones de Guate, nosaltres diem Guate, la majoria de les persones de Guate que se'n van cap als Estats Units, la majoria. Aleshores, aquí a Catalunya no n'hi ha molts, en són poquets, la veritat, i sí, és així.
0: Tu hi has anat tornant allà?
4: De fet, vaig tornar l'any passat, vaig estar allà tres mesos i després vaig tornar a l'octubre per començar el màster un altre cop.
0: Yeah. I vas veure molts canvis?
4: A Guate? La veritat és que no. He trobat més o menys el mateix. Sí que és veritat que els meus amics sí que han tingut canvis, que això és el que més trobes a faltar, que com que ens fem grans, doncs mira, ara no sé qui té una filla que no coneixes, no sé qui, i és més això que canvis a la ciutat com a tal o coses així, és més els canvis familiars i del grup d'amics i de tot això, i que al final és el que tothom troba més a faltar, jo crec.
0: I a part dels amics i això, tu de l'Argentina trobes a faltar alguna cosa?
1: Ui, és que és els amics i la família, després la resta no. El que és el menjar es pot trobar aquí a qualsevol lloc, hi ha molts argentins, crec que, no sé si la comunitat més gran de... Bueno, les dues comunitats més grans d'argentins són a Barcelona i a Madrid. Però que sí, dulce de leche o qualsevol cosa que vulguis, hi ha una botiga d'empanades a cada carrer, i que sí, que això no és un problema, i que és la família i els amics. Però gràcies al WhatsApp jo crec que això ara mateix no és un problema, perquè quan vull puc trucar a la meva mare. És veritat que ara, quan sigui el canvi de l'hora, seran 5 hores, i per a mi 5 hores versus 4 hores és un canvi molt gran, perquè, no sé, per a mi a les 12 sé que a les 8 els meus pares estaran no sé, fent alguna cosa, però pot ser que a les 7 no estiguin dormint. Doncs per a mi aquestes 4 hores ara són la vida. Sí.
0: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i per tot el que ens heu volgut explicar, i tant de bo tots els vostres projectes de futur es compleixin.
2: Adéu i fins
0: Fins una altra.
3: Adeu, moltes gràcies.
0: A vosaltres, adeu.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
7: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Tabitha Noetan, africana d'origen i que va néixer a la capital de la República Democràtica del Congo, a Kinshasa. Hola Tabitha, com estàs?
1: Hola Assumpta.
0: Kinshasa, la ciutat on vas néixer, és una gran ciutat, molt, molt poblada, amb quasi 9 milions d'habitants. Quins records en tens tu?
1: Diguem que ara no tinc gaire... Ara sí, perquè acabo de viatjar allà, bueno, ja he fet dos torns, no? Però diguem que abans d'aquests viatges ja no tenia gaire... O sigui, diguem que l'imatge era molt més borrosa. Però... Sí, encara me queda una mica l'olor. Així és, sí, sí, una memòria una mica llunyana, però sí. I el Kinshasa d'ara ha canviat completament, ja no té res a veure amb el Kinshasa d'abans, quan havíem marxat.
0: Amb què? Amb el tipus d'urbanisme o la manera de viure la gent? O...
1: Sí, sí, sí, sí. I, bueno, diguem que... Clar, és que tampoc te sabria exactament com era abans, però segons el que diu la meva mare, quan vaig anar, li vaig enviar com fotos i vídeos que vaig fer, i ella bàsicament li feia com mal veure l'estat que estava al país. O sigui, pensava que avançaria molt més, però ha anat com endarrerint-se en aquest sentit. No s'acaba de desenvolupar com hauria d'haver... prosperat.
0: Clar, però el ser també una ciutat tan gran, Kinshasa, que hi deu haver molt de tot, no? Que hi deu haver moltes realitats diferents dins la mateixa ciutat.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha molt de, moltes, això, moltes persones, hi ha molt de desordre, i molta pobresa. Molta, molta.
0: Sí. I quina, podeu parlar francès?
1: Sí. Sí, sí.
0: I parles altres llengües autòctones d'allà?
1: No, només parlo lingala, que és el que parlem a casa. Doncs parlo lingala, parlo francès, parlo català, castellà i anglès.
0: Déu-n'hi-do. Sí. I com era l'escola allà? Tu fins quan hi vas anar?
1: Diguem que la meva mare es dedicava al comerç. Per tant, des de quan jo era petita es movia molt entre Angola, Nigèria, Brazzaville, es movia molt i es movia amb mi. Per tant, sí que vaig tenir un període així d'escola més estable, però era a Nigèria. I allà sí que vaig anar a una escola així privada, de monges, de fet. I clar, el sistema era completament vull dir, diferent, no? I perquè allà són de pica els nens, per exemple, la disciplina és física. I bueno, si haig de comparar aquell últim any amb l'any que vaig començar aquí, sisè de primària, va ser, bueno, un xoc molt fort, perquè vaig passar, o sigui, en aquella escola hi havia, per exemple, dues persones de pell blanca, i va ser arribar a Catalunya i trobar-me que només érem tres negres a tota la classe i tota la resta blancs. Va ser com, espera't, aquí estic veient un canvi.
0: Quants anys tenies?
1: Quan vaig arribar, als 11 anys.
0: Ah, sí, que sí, que feia sisè.
1: Sisè, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, sí. De ser una majoria allà, aquí vas passar a ser una minoria, no?
1: Sí, sí, sí, es va notar moltíssim. Sí, sí.
0: I per què va venir la teva família cap aquí?
1: Bueno, va ser per raons polítics. I, bueno, bàsicament vam sortir d'allà, marxar d'allà fugint. Primer va ser el meu pare, després ja... nosaltres immediatament vam haver de deixar el país, però això per evitar, o sigui, per protegir-nos, bàsicament.
0: I el teu pare estava aquí com a refugiat? El van considerar refugiat polític?
1: Això al principi, però més tard va demanar la residència, i quan tu demanes la residència perds o sigui, els documents de refugiat.
0: Ah, d'acord.
1: Sí.
0: Però això, li van donar la residència?
1: Sí, més tard ja.
0: I tu que tens la doble nacionalitat?
1: Els congolesos no podem tenir la nova nacionalitat perquè no tenim aquest conveni. O sigui, si jo ara passo a ser espanyola, doncs perdo la congolesa.
0: I prefereixes tenir la congolesa?
1: Fins ara no he volgut... O sigui, jo a l'arribar aquí he agafat molt la cultura d'aquí, perquè també he passat molt de temps amb la meva, qui seria la segona mama meva, no? Que es diu Lluïsa Gironès, que tenia l'associació, que té l'associació ACAN a Girona. Doncs passava molt de temps amb ella. Llavors allà vaig estar molt, vaig passar molt de temps amb ella. De fet, vaig passar com quasi diria 3 anys així vivint amb ella quan els meus pares es van separar. I vaig agafar molt la cultura d'aquí. Llavors què passava? Que cada vegada veia molt lluny dels meus orígens.
0: Clar.
1: Però tampoc era, la línia era tan definida, o sigui, ja se'm difuminava, i cada vegada quedava molt més clar aquí que no pas allà, perquè després quan, per exemple, estava amb la gent del Congo a una habitació, ells no me reconeixien com a congolesa, ni pel meu accent, ni per la meva forma de pensar, ni de parlar, no, res, no em considerava, de fet me tractava d'estrangera, així tal qual. Llavors i en canvi, bueno, aquest costat d'aquí, quan era més petita, també te tractaven així, però després de mica en mica ja la gent comença a fer aquesta diferència, vale? Perquè sí que passa, per exemple, de trucant pel telèfon, sí. No? I tu agafes el telèfon i estàs parlant en català i perfecte i tal, i això és quan arribes al lloc i la persona veu i diu: perdona, ets la Tabita? Però és com, espera't,
0: no s'ho creuen,
1: no. Jo, sí, soc jo, diu: ah, perdona, és que ho diu perquè, clar, com que parlava, jo em pensava que tractava una persona d'aquí, jo he dit, vale. I dic, no, sí, ja sé que també, bueno, vull dir que sí que ets una persona d'aquí.
0: Però tu pots dir, ets d'aquí, clar.
1: No, sí, també, bueno, no cap problema.
0: Sí, però encara no està gaire generalitzat que la gent pensi, doncs, que també hi ha catalans, doncs, que físic, vull dir, que són negres, o que són, que tenen faccions asiàtiques, no?
1: Sí, el que vendria a ser afroamericà, doncs seria com afrocatalana,
0: clar, en aquest
1: cas.
0: Clar.
1: Doncs, sí. Jo.
0: I quines sensacions recordes de l'arribar a Girona, a part de sentir-te en minoria?
1: Doncs a veure, tenia aquesta, primer de tot perquè em trobava amb el meu pare, no?
0: Sí.
1: Però va ser com de cop te treuen com una venda als ulls, vale? I comences a veure com tot de color. Jo realment estava molt feliç, però clar, després a l'escola sí que tenies una mica de por, pensant, espera, tu ja te notes diferent, no? Te sents fins i tot diferent, però tenia molta il·lusió, molta il·lusió, de ganes d'aprendre, de fer amics i tal. I no vaig tardar, ja va ser de seguida, em vaig fer amb pràcticament molta gent de l'escola, ja m'hi posava a jugar i bueno, vaig agafar el ritme d'estudis també molt aviat.
0: Sí,
1: perquè tenia moltes ganes.
0: Ai, que bé.
1: Sí, per mi va ser com, bueno, és com un altre, no sé, va ser com un altre món. Tenia por, però tenia molta il·lusió. I això crec que podia molt més, que no pas de por.
0: Quant temps hi vas viure a Girona?
1: De Girona... Espera't. Sí, a Girona vaig marxar quan tenia 19 anys. 19... No, no, espera. 19 cap a 20, sí. Ja vaig venir cap a Barcelona a viure.
0: Vas venir amb la família o sola?
1: Sola. Sí.
0: Et vas emancipar, vaja.
1: Sí, bueno, més o menys. Sí.
0: I tu vas començar estudiant Ciències Polítiques,
1: sí,
0: però només vas fer el primer any.
1: El primer any.
0: I què vas ser? T'hi vas inclinar perquè el teu pare s'hi dedicava o per altres raons?
1: Sí, bueno, diguem que sí que m'ha cridava molt perquè m'interessa la política, no? I al principi estava tot bé, però després quan vam començar a tractar temes i després vaig veure lo desesperant que es veia també Congo, em vaig com cansar una mica de... vaig tenir com aquesta sensació de dir, no puc aportar, no, és, vaig tenir aquesta sensació de que si faig la, o sigui, si arribo a entrar a la política, si és que arribo, m'agradaria tractar amb la política congolesa. No d'aquí, perquè d'aquí poder sí, o sigui, sí que la política d'aquí també té els seus problemes, però els d'allà són brutals. O sigui, és doncs hi vaig dir, sí que faig falta allà, o sigui, el que jo he pogut aprendre aquí i tal, doncs m'agradaria també portar-ho allà i portar el meu gra, no? De, almenys intentar portar una cosa, però després vaig tenir una sensació de dir, bueno, això no serà com una mica secta, en plan, un cop quan entres allà i t'obliguen a fer les coses que ells volen, llavors,
0: la disciplina tenir... de vot, sí, tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, tot això, i vaig tenir aquesta sensació i a un moment donat em vaig com decepcionar una mica i vaig dir, saps què? Poder el que necessito és entendre què passa al cap de cada persona. I això, bueno, espera-te, què puc fer? Doncs psicologia. Vaig dir, per què no? Llavors em vaig matricular per la UOC,
0: sí, sí,
1: online,
0: sí, sí, sí,
1: i vaig començar a, doncs això, a estudiar psicologia, però també em vaig veure obligada a parar perquè estava treballant.
0: Clar, és el que sí, té emancipar-se.
1: Sí, i clar, no és, o sigui, ja vaig obrir una peluqueria i això demanava molt de mi, hores i hores de feina, sí, ja no tenia temps de poder...
0: Mira, ara posarem la música que has triat, sí, i després seguim parlant.
1: Vale.
0: És amb Lingala?
1: Això sí que no me'n recordo.
0: Ah, bueno, ara ho veurem.
1: O sigui, aquest és un cantant que combina Lingala i francès. Sí, sí. Però aquesta cançó no me'n recordo.

0: Dius que aquesta cançó parla dels motius pels quals heu de marxar del Congo.
1: Sí, doncs bàsicament aquest senyor Lokua Kwanza està dient que se'n va, se sent obligat a marxar, però demà tornarà. I que el viatge no simbolitza la mort, sinó que simplement és un camí i que un fa i que demà ja tornaria. Sí. El que passa és que clar, està bé això, però què passa amb els que han pogut sortir i que ja no tenen la sensació aquesta de, o sigui, les ganes de

0: extensions naturals, sintètics, una mica per cada butxaca, i les trenes també. Però a part d'això també tinc una línia de crema, que és una crema que ajuda a fer créixer el cabell afro. Bueno, bàsicament mantenir la hidratació, evitant que es trenquin les puntes, no? Que és el problema que té el cabell afro, que per això no acaba de créixer molt més, perquè és molt fràgil, molt molt fràgil, per més que tingui una aparència així agressiva.
1: Sí, sembla que sigui molt dur, no? Molt fort.
0: Doncs no, tot el contrari, és molt dèbil, molt, molt fràgil, necessita molt de cuidado, i és algo que nosaltres estem aprenent tot just, doncs, i per això hem tingut aquest problema de no fer créixer, de no tenir, de poder acumular la llargada. Ja, del cabell afro. Sí,
1: ah, sí. Per això les extensions.
0: Sí, també, sí.
1: I la fas tu aquesta crema?
0: La crema sí, la faig jo.
1: I
0: sí,
1: amb què la fas?
0: Bé, agafo unes herbes que venen d'Àfrica, amb més amb karité, sobretot perquè karité, la manteca de karité és molt hidratant. Doncs això, amb una mica d'olis i tal, doncs, a base d'això, doncs, fabrico la crema a Formulai. Sí.
1: I les persones que venen a la perruqueria és perquè et coneixen o són del barri o venen especialment?
0: Doncs me venen de tot arreu. Tinc gent que venen o de Lleida, de Girona, perquè clar, jo estic a la xarxa social, per tant allà ja faig la publicitat, llavors la gent es mouen, perquè clar, abans que la persona vingui, primer fa una ullada de la feina que tu fas, i a base d'això llavors es desplacen i venen fins allà, no? I alguns em diuen, ai, que vinc de lluny, saps?
1: Sí.
0: I preguntes d'on ven, de Sant Boi, i l'altre diu, bueno, jo vinc de Lleida,
1: Que bo.
0: I estan allà mateixa, o sigui, estem allà mateix.
1: Això volen dir que estan contents del resultat dels tractaments,
0: sí.
1: No?
0: Sí, i si no, doncs mira, cap problema, jo sempre, si no us va bé, es torna i es refà i cap problema.
1: Clar. No, i que porteu habitualment, porteu pentinats d'aquests, sí. Bueno, molt com que requereixen molta dedicació, no?
0: Sí,
1: perquè inclús la canalla que veus les nenes amb aquestes trenes, no? Que fan goig.
0: Sí. De fet, sempre dic que les dones negres en general no solen tenir tendència a anar als psicòlegs.
1: Yeah.
0: I sempre dic, mira, el que ens salva molt és el fet d'anar canviant de pentinat.
1: Ah, sí?
0: No, sí, mira, si ara mateix t'agafen i te posen un cabell afro o te tallen fins avall, tu ja canviaràs la forma de parlar, fins i tot de pensar, o sigui, de cop un canvi radical se't produeix, llavors això és el que jo faig allà a la peluqueria, quan jo li canvio una persona. De fet, veuràs que la persona pot entrar, per exemple, així, entristida i tal, però depèn de quin pentinat li fas, de cop la persona s'obre, no?
1: Sí, llavors. Clar, es veu diferent.
0: I clar, les dones negres en general, doncs, els que tenen el cabell afro, com que hi ha aquesta dificultat de poder-se pentinar, llavors la persona el que prefereix és agafar i fer-se algú que no pugui, que no tingui que ocupar-se cada dia.
1: Clar, llavors, de pentinar-se.
0: Optant per fer-se unes extensions que duren un mes, per exemple, unes trenes, dos mesos, coses així. Llavors, per cada canvi, doncs mira, ja serveix perquè una persona es vegi completament nova, no?
1: Clar.
0: Sí.
1: A part d'estudiar psicologia, tu practiques la introspecció.
0: Sí. Sí.
1: És una manera de saber més de tu.
0: Sí. De fet, cada vegada que he començat com a meditar, una mica, com ho diria, quan he començat a meditar jo, m'he anat com de mica en mica allunyant de cada persona, perquè quan tu ja comences a practicar això, comences més a triar a qui, o sigui, qui està a prop de tu, no? I més que res perquè entres tant en connexió amb tu mateix, que llavors comences a treure també un tipus de persones, i de cop les amistats se't desapareixen, fent tot alguns membres de família, i de cop te comences com a sentir més sol, però després d'allà passes a tenir com un món més gran, no? Llavors et tornes molt més tolerant amb la gent i tal, però sense que les seves opinions o les seves formes de pensar
1: t'afectin.
0: Sí.

0: que interessant, sí, sí. No? Uh-huh. I què és el que t'agradaria aportar tu al teu país?
1: Què m'agradaria aportar? Doncs més que res aquestes petites coses que nosaltres aquí ja donem per fet, saps? Aquestes petites coses, doncs voldria que també es tingués allà, perquè jo ara me sento me sento dividida, si per exemple, bàsicament me sento dividida perquè estic aquí, però aquí ja me tracten de congolesa. Uh-huh. Vaja on vagi, tu d'on ets? No? Bueno, doncs soc d'origen, soc congolesa també, sí. Però després quan vaig cap allà, llavors vas caminant pels carrers i vas veient tot com malament, no? És com si tinguessis dues cases, no? Yeah. Llavors una casa està molt més neta, malgrat que també hi ha els seus problemes, però després entres a l'altra casa i veus que està fatal. Llavors t'agradaria, doncs, que poder, a un principi, doncs, el poc que hi ha aquí, doncs, que aquestes engrunes que vagin una mica cap allà, perquè hi hagi com una base, no? Una base d'aquesta de piràmide de Maslow, o almenys la primera necessitat, no? I estaria bé realment.
0: Mm-hmm. I això et sembla que es pot fer des de la política?
1: Això es pot fer des de, bueno, bàsicament seria canviar les formes de pensar de la gent. Mm-hmm. La forma de pensar, perquè qui fa la política també és allà. Mm-hmm. Llavors hi ha una mentalitat, hi ha una forma de fer, una forma de pensar que també està condicionant ja tot, no? Llavors el que es necessita bàsicament és una persona que porta un aire més fresc, no? I que pugui aportar una cosa nova, no? Que vingui amb una altra visió, bàsicament, per poder fer els canvis. Però aquest canvi també es produeix de mica en mica a tota la societat, que és l'educació, la fe també, jo crec que és molt important, és la clau, perquè el sistema que hi ha allà de creença és molt de saps què? Estaré esperant amb les mans creuades i que me caigui un miracle del cel, no? Uh-huh. Perquè allà tenim molta religió, aquestes evangèliques, sí. Una mica també hi ha la catòlica, però hi ha molta religió evangèlica, hi ha moltes esglésies, de fet hi ha més esglésies que no pas escoles,
0: fixa't,
1: hi ha a cada barri. Uh-huh. hi ha esglésies i la gent s'hi tiren tot el dia, i com pots aportar tu alguna cosa si estàs tot el dia dins l'església?
0: Ja, yeah.
1: Doncs és això. Per tant, quan jo toco una mica el tema d'església, em tracten ja una mica de bruixa, dins la meva família. Clar. Ja em tracten de bruixa, o sigui.
0: Sí. Però ja saps que ara ens estem reconciliant amb les bruixes, no?
1: Sí. Jo sóc la primera en dir, mira, jo no puc pas, perquè clar, quan tu ja has fet un pas a lo que és una mica el coneixement personal, de conèixer tu mateix, d'estimar-te tu per poder tu donar cap als altres. Clar. Ja no tornes enrere.
0: Clar.
1: Ja no recules, i jo estic a un punt que jo no.
0: Uh-huh.
1: Jo ja no reculo.
0: Que bé, quin procés més maco que has fet. Doncs tant de bo puguis ser útil al teu país d'origen, bueno, de tot arreu segur que ho pot ser, perquè aquí també ens cal. Ja se'ns acaba el temps del programa.
1: Ah.
0: Et vols acomiadar amb Lingala?
1: Ah, sí, doncs natikibino, que vol dir us deixo, natikibino nakimi, us deixo en pau. Doncs això, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, que aportes un aire molt fresc al programa. Sí.
1: Gràcies.
0: Sí.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
10: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

tots i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyarà en les primeres cançons. En Sean Randolph Houser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat des del segell discogràfic Stony Creek Records, sobretot amb les seves realitzacions. Note to Self pel segell Magnolia es va editar el 11 de novembre 2022, l'edició de luxe el 2025, en cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel. Cancel.

cançons que ens acompanyaran avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta doncs, que des d'ençà ara fa un any tenim més de 6.000 cançons per escoltar i, òbviament, no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia Note to Self i la cançó també portava el mateix nom.

Randy Houser, un cantant amb una dotzena d'èxits i més d'un bilió de reproduccions a través d'internet, i amb l'àlbum How Country Feels, que va arribar al número 1 de les llistes de música country. També el seu primer número 1 com a compositor, aquell Good Night Kiss, i una cançó nominada al Premi de Cançó de l'Any per la Country Music Association, aquell Like a Cowboy. Seguim i també recordarem un disc, el de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley, aquest disc que ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

l'àlbum que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025. Un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició de dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

si hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai, Randy Houser i Carter Faith, la segona amb aquest disc Sherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Sherry Valley.

Una artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que conec des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part d'en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons amb populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Old River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

L'excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa, amb Freddie Ferson, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975. Before the Next Hit Falls, amb aquesta versió del darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt, i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee, des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP en 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic, que es diu Harper 16, va publicar també un disc, The Old Love Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gourley i Taylor Phillips.

Arriben a la recta final de l'espai del Club del Country per el dia d'avui repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dóna nom? Wild Horses.

La part final del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018. 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 17-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Aquí som.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Mm-hmm. Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
6: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i, mira, tio, em sap greu, però no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Són les 8 del vespre.
1: Si us dic divulgació, universitat, gent gran, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui us parlem de l'Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres el José Ramón García i el Frederic Piqué.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, primer de tot, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària i quines activitats esteu realitzant? Ja sé que ara, en 20 minuts no podrem dir-ho tot, però intentarem que l'audiència es faci una petita idea del que és l'entitat.
2: Molt
1: doncs
2: bé.
1: Això, José Ramón, què és l'Aula d'Extensió Universitària?
2: Pues mira, és un modelo de formació per a la gent gran, que un modelo de éxito en Cataluña. Sí que existen en otros sitios, incluso universidades de la experiencia y algunas cosas de este tipo, pero una organización como la que hay en Cataluña de 50 y tantas aulas de gent gran, nosotros somos el orden del número 50 o algo así, jóvenes con 10 años de ejercicio, diríamos, pero somos de las aulas relativamente jóvenes. Son aulas que están tuteladas hasta cierto punto, yo creo que son muy autónomas, pero están tuteladas por las universidades, la Universidad de Barcelona, la Autónoma. Nosotros lo estamos por la Universidad Politécnica, porque, bueno, coincide que la presidenta, que la alcaldesa de Esplugas había sido catedrática y fue la que primero nos propuso que hiciéramos un aula de la gent gran que no existían en el Baix Llobregat. Y entonces ella, con quien tenía relación, ella y uno de los catedráticos y también el vicerrector, eran de la Universidad Politécnica de Cataluña. Empezamos en el 2010 y llevamos pues eso, un número de actividades semanalmente mientras dura el curso de octubre a junio, del orden de 30 y tantas, 40 actividades cada curso, una mínimo cada semana.
1: Cada dijous.
2: Cada dijous hay conferencia y luego hay excursiones, visitas a museos dirigidas con profesores que nos acompañan a donde sea, al Manac, al Cosmocaixa o a museos de Reus, por ejemplo, que hemos estado, o de Olot, o de cualquier otro sitio de Cataluña, ¿no?
1: Explica'ns una mica com vau poder celebrar aquest desaniversari dintre de la Covid, i que a tota entitat li agrada poder celebrar-ho, però com veu inventar-vos o quina va ser la vostra creativitat per poder fer aquest desaniversari?
4: Hola, bon dia a tothom. No, ho vam tenir més fàcil, perquè la Covid tot just va començar, em sembla, que el 13 de març del 2020. I nosaltres això ho vam fer el mes de gener.
1: Ah, vale, sí. Cap problema.
4: Per tant, no, ni de bon tros pensàvem que la davallada que després vindria. Bé, això va ser una celebració, molt maca i sobretot dirigida als socis. 10 anys és una fita important, i sobretot per la gent gran, és una fita important. Aquesta fidelitat del soci que setmana rere setmana i any tres anys considera que les aules és una forma més de projectar-li, de donar-li satisfacció, de que d'alguna forma també ells estiguin interessats en el que hi ha al món. I sobretot és una tasca que fem nosaltres que ha estat tan ben rebuda que vam pensar que el dècim aniversari tenien que fer alguna cosa extraordinària. Vam preparar-ho, vam fer un àpat bufet, preparat per la senyora Miracles, que és una cuinera molt famosa i coneguda
1: a Sant
4: Just,
1: i
4: per supost, el que ens va preparar era insuperable.
1: Té el seu espai de cuina, ella,
4: exacte,
1: la cuina Miracle. Sí.
4: Cuina Miracle, sí. I va ser. A més, vam aprofitar perquè aquest mateix dia ens va donar la conferència a ella. Una conferència molt interessant, I a més, dintre del que era aquest festeig que fem fer de l'APA, la conferència, ella té una faceta molt important, que és la de la pintura. Pinta uns quadres, francament, molt macos, molt interessants i boníssims. I vam aprofitar, i el que és la sala de l'auditori, vam penjar tots els quadres d'ella, per qual tenim fotos, i qualsevol dia, si algú s'ho demana, li podem facilitar, tots els quadres d'ella. Per tant, va ser una... Primerament, el que és la part pràctica va estar insuperable. Però és que l'acollida que vam tenir amb els socis, on es va omplir de gom a gom, perquè els socis, perquè aquests 10 anys, això dona... I d'alguna forma el que sí és imprimeix un caràcter de relació social, d'amistat, i que ja aleshores es dona aquesta comunió entre el que és les aules i el soci que ens ve a veure. Tot això ens va fer que aquesta festa per nosaltres va ser una fita molt important, i pels socis també. No sé si es podrà repetir, serà irrepetible amb l'èxit que va tenir, però va ser una festa molt entranyable. Gràcies.
1: Que maco, perquè Frederic, tal com ho expliques, emociona, no?, de dir, ho vau poder celebrar d'una manera molt maca, encara no havia entrat la Covid, amb aquesta unió entre la cuina i la pintura, que és alegria, és vida, la cuina té colors, la pintura, evidentment, té tots els colors del món, no? Molt bé, i a més, aquesta interacció que tu expliques, social, entre els socis.
4: Sí, poder
1: estar en contacte i poder celebrar-ho. José Ramon, quin tipus de socis teniu a l'aula d'extensió universitària? Perquè, clar, dius, aula d'extensió universitària, dius, gent jove, universitaris, no?
2: Bueno, tenemos un carné de la universidad.
1: Vale.
2: los niveles que son las conferencias son siempre, si podemos encontrar profesores jubilados, profesores eméritos, palabra muy famosa ahora, pues normalmente empleamos, les pedimos estas conferencias a profesores que tienen una gran experiencia en eso. De todo tipo, pero normalmente sí que tenemos que decir que los niveles de las conferencias son siempre del máximo posible. También podrías decir, claro, nosotros cuidamos mucho, por ejemplo, las conferencias de música y las conferencias de arte. Normalmente son profesores, casi siempre son profesores de un nivel que tengan también una capacidad de comunicación con la gente, y así, uh-huh, así es como se desarrollan, ¿no? A lo largo de estas que te he dicho, que pueden ser unos 400 actividades que hemos hecho entre estos más de 10 años, pues yo diría que prácticamente todas han sido para nosotros un éxito. No quiere decir que alguna haya tenido un contenido tan vasto, tan importante, pero normalmente los que vienen son profesores que incluso, no sé, ayer o antes de ayer veía yo en televisión que salía el Ignacio Rivas, que José Ignacio Rivas, que explicaba lo de la búsqueda de tierras donde se podría llegar a vivir de la misma forma que aquí de tierra. Puedo decir que cuando vino y explicó todas las cuestiones de astronomía, estaban totalmente asequibles al nivel de gente con un cierto nivel cultural, que yo diría que es bastante extenso entre todos los que son socios, pero al mismo tiempo con un esfuerzo por parte de los conferenciantes de no entrar en fórmulas como si fuera un Einstein o...
1: Claro, y que siguen muy divulgativos.
2: Normalmente son, sobre todo en el nivel, decir, universitario, aparte de estar tutelados, es que el nivel de las conferencias es elevado. Es culto.
1: Pel que dius, les conferències que van en el sentit de la música o dels compositors tenen molt d'èxit, no? Són molt, molt curades.
2: Bueno, todas tienen éxito. Alguna puede ser que sea un poquitín más dura, pero normalmente son todas, porque las conferencias, por ejemplo, sobre viajes, tuvimos una de Islandia preciosa, o de Egipto o de otro tipo de conferencias, esas suelen tener también, son todas conferencias que tienen mucho éxito. Ahora, otras conferencias, como pueden ser históricas o un poco técnicas, también tienen atractivo.
1: I per fer-se soci de l'aula, què hauria de fer jo, per exemple? Jo ara ja tinc 59 anys, per tant, jo sóc candidata a ser associada de l'aula. Què he de fer per fer-me associada de l'aula i poder subscriure amb aquests programes que te diu?
2: Mira,
1: com ho fem?
2: Puedes, si quieres ir a alguna conferencia que te interese más, que nosotros habrás visto que hacemos publicidad,
1: sí,
2: ponemos pósters en los que se dice cuáles son las conferencias. Si lo que quieres es tener todas las conferencias, ya decidirás tú si una no te interesa o si lo abres. Lo único que hay que hacer es apuntarse a un listado de que tiene Federico, precisamente es el que lo lleva todo,
1: sí,
2: esto, y hacerse socio.
1: ¿Y cómo fach?
2: Nosotros pedimos que se rellene una boleta.
1: Uh-huh.
2: Y cobramos al primer socio, normalmente por parejas, pero al primer socio cobramos 40 euros por la cuota anual. Puede ser que tenga una pareja y entonces al segundo no le cobramos más que 15 euros. O sea, uh-huh, que en conjunto la pareja por 55 euros es todo, toda la asistencia, más luego todas esas excursiones y visitas que siempre son subvencionadas, siempre son,
1: sí,
2: de menor precio que el coste, si nos vamos al sur de Francia o nos vamos a Reus, ¿no?
1: Frederic, està explicant per fer-se soci, però no hem dit, per exemple, cap correu electrònic o algun contacte, perquè si jo em vull fer sòcia, jo sé que ho tinc molt fàcil. Entro al Google i poso Aula d'Extensió Universitària d'Esplugues i allà ho tinc tot. O gairebé, el senyor Google m'informa de moltes coses. Però em podeu donar ara, per poder dir a la nostra audiència, què hem de fer exactament per fer-nos socis de l'Aula d'Extensió Universitària?
4: Mira, nosaltres, claro, hem parlat abans de que nosaltres teníem a la pàgina web,
1: uh-huh,
4: allà hi ha totes les dades per fer-se. Els cartells que nosaltres posem pel carrer,
1: pel carrer, sí,
4: doncs allà ja posen totes les condicions, l'adreça, el Gmail, o sigui, el correu, etcètera, ja per poder-se, d'alguna manera, no és cap dificultat en aquest sentit per poder contactar amb nosaltres, perquè
1: sí,
4: la informació està a l'abast i de tothom, o sigui que hi ha aquesta facilitat. T'ho puc dir de memòria, però el nostre correu seria aaugge@gmail.com.
1: Vale.
4: Repeteixo, aaugge@gmail.com seria la nostra.
1: Vale.
4: I un petit, doncs, una mica d'aclarir el que està dient, doncs, el José Ramon,
1: uh-huh.
4: I és que abans has preguntat la col·laboració.
1: Sí.
4: Bé, nosaltres no som una entitat tancada, que el que fa ell és per ells. Aviam, és pels socis.
1: Sí.
4: Però nosaltres hem rebut en aquests dies algun tipus d'altra associació que ens ha dit, escolta, ens podeu facilitar alguna d'aquestes xerrades? Tot? Hem estat oberts amb això. La cultura és per tothom, no és per uns quants. I, per tant, si alguna associació que s'ha donat el cas ens ha demanat alguna xerrada d'aquesta, li hem facilitat.
1: Molt
4: perquè
1: bé.
4: Això és per tothom. No només, això és per tothom. M'explico? No pels socis que tinguem.
1: Per tothom.
4: Perquè la cultura és per tothom. I això és la nostra tasca, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies al José Ramon García, també moltes gràcies Frederic Piqué per haver estat avui amb nosaltres per explicar-nos 5 cèntims de l'entitat. M'agradaria emplaçar-vos per una propera ocasió, poder d'aquí uns mesos. Ja sabeu que estem fent entrevistes a diverses entitats d'Esplugues i voldríem seguir en contacte amb la tasca que feu amb aquest col·lectiu de l'Aula d'Extensió Universitària, de la divulgació, de la cultura i el que has dit abans, que m'ha agradat molt, Frederic, d'aquest contacte social que feu entre els vostres associats.
2: Pues moltes gràcies, Isabel.
1: A vosaltres.
2: Estaremos contigo.
1: Seguimos en contacto,
4: Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens has donat, de donar a conèixer,
1: bueno,
4: perquè és una forma també de que nosaltres, vosaltres i tothom accedeixi a aquesta informació. Moltes gràcies.
1: També des de la ràdio fer la tasca, que realment la ràdio està creada per divulgar la cultura de la nostra ciutat. Per
2: molt
1: tant,
2: bé.
1: Moltes gràcies a tots dos, en José Ramon, a Frederic, i serà fins la propera ocasió que ens tornarem a veure, i una abraçada molt gran virtual per tots els vostres socis, val?
2: Gràcies, Isabel, una abraçada.
4: Gràcies, Isabel.
1: A tu.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
1: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
0: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95.
1: 95, a l'octubre del 95.
0: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
1: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
0: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
1: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
0: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
1: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: També heu fet altres publicacions i
1: sí.
0: Heu suport a altres llibres sí. Que es fan.
1: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. I a les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
0: sí.
1: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
0: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una
1: sí, cadira. Sí, jo també l'he conegut.
0: La patatera, que era sí. Una casa...
1: El carboner,
0: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
1: Sí.
0: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens
1: però
0: amb quina parella
1: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
0: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot
1: sí.
0: Això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
1: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí, sí. I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
0: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
1: Sí, és una persona molt interessant. Sí. I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
0: A la venda de la llibreria Esplugues.
1: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. Uh-huh. La veritat és que és un aparador molt important.
0: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura a Esplugues, del claustre de Montsió, sí, el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves-me...
1: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res,
0: perquè
1: em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
0: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
1: Ah, sí, sí.
0: Per incentivar l'imaginari,
1: sí,
0: cultural.
1: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides, sí, perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar. Tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Uh-huh. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
0: N'heu fet moltes i...
1: Moltes, moltíssimes.
0: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
1: Tot. I
0: cap
1: Lleida,
0: Lleida, crec tot, que
1: tot.
0: Una.
1: Sí.
0: On podem trobar el grup d'estudis?
1: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, uh-huh, que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, sí, i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
0: Normalment us reuniu els dimarts?
1: Sí.
0: Algun correu electrònic?
1: Tots els dimarts de 7 a 9.
0: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
1: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. Al Facebook també tenim grup d'estudis d'Esplugues i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
0: Bàsicament, doncs, seria
1: a YouTube
0: això.
1: També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
0: Ah, les xerrades que les enregistreu?
1: Totes.
0: Les podem trobar, bueno, ara
1: totes.
0: La pàgina
1: sí,
0: web...
1: Sí, sí, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Totes, d'acord, sí.
0: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
1: Sí, sí, molta, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
0: Sí.
1: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt vam fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
0: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
1: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
0: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petit havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular.
0: Sí. Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer, amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les baviles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh? Sí. Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les, que et deia, de les sortides matinals,
0: sí.
1: Doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí.
1: I són... Són sortides molt curtes, que a vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també.
0: Sí.
1: Aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Bueno, ara en aquest moment som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, major... molt bé.
1: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros...
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: anual,
1: meva.
0: 25 euros.
1: Anual.
0: Doncs vinga, animem-nos.
1: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato. Sí. És una estratègia.
0: Molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal
1: del
0: mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjades,
0: doncs
1: sí.
0: Buscarem a YouTube totes aquestes conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Espluga,
1: oi,
0: que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'inatres amb els noms de les famílies i els anys. I
1: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que... Que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No avança. No. Nosaltres, sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'antic.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, clar. Sí. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada. I es va dir que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del... Sí. I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions.
0: Que és una pena, perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
1: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
0: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trancrota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
1: Sí, és el que dèiem nosaltres.
0: Ben comunicat, de persones que vinguin de fora d'Esplugues a poder gaudir de conferències o d'exposicions.
1: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
0: Exacte.
1: Aquesta mica de masia. No queda res més.
0: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? Que t'has preparat moltes coses.
1: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
0: Hi ha els del Baix Llobregat.
1: Exacte. El Centre d'Estudis de Parla Catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent,

0: fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves,
1: sí,
0: en totes les matèries.
1: Sí, sí, això és una de les coses que ens dona esperança, perquè clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
0: Sí. Doncs Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
1: Doncs també tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada,
0: sí,
1: fem un cartell,
0: sí,
1: per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
0: Rosa, moltes gràcies
1: a vosaltres,
0: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
1: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
5: Sou una entitat,
6: organització sense ànim de lucre,
7: associació de veïns,
8: artista,
9: ONG, músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
10: Escriu-nos un mail a espluguesfm@gmail.com.
11: És gràcies!
12: Estàs escoltant Esplugues FM.
13: Esplugues FM.
14: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Carpe Diem. Ideas, propuestas y consejos para ser feliz. A continuación, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Bona tarda. Versió 30.6. Benvinguts al Versió 30.6. El Versió 30.6 parla del Thunderstruck, del Thunderstruck de AC/DC. La banda australiana amb residència a Sydney, que va començar a 1973 de la mà dels germans Young, el Malcolm i l'Angus. El cert és que se'ls considera els treballadors del rock and roll. El passat diversos cantants, ja ho sabeu, el Bon Scott, i l'actual cantant, que és el Brian Johnson, si no ho he dit malament, correcte. I tenen infinitat de històries per buscar i per parlar-ne. Els AC/DC. Però sí, això és el Versió 30.6. Sóc el Claudi Morales, us parlo d'un estudi de la muntanya perduts a les contrades del Berguedà, un dels últims poblets de la província del Barcelonès. Avui he donat una dada més, eh? Bé, i entrarem ja de ple al que seria el Versió 30.6, que parlant del Thunderstruck, dels AC/DC, i he parlat una mica d'ells, però ara vull parlar de la primera proposta en versió, i viatgem des de Sydney directament fins a Austràlia. Des de Sydney, Austràlia, directament fins a Ucraïna. I viatgem fins a Ucraïna per escoltar una versió de folkcore que fan els Cello en Lundi. No he trobat excessiva informació, però la versió està prou bé. Cello i Lundi, Thunderstruck.

Quin ska que fan, eh? El Sendo, el Celo i el Lundi. Un ska molt, molt, molt folky, molt, molt divertit. Tal com diuen ells, fan folk core. És molt divertit. És veritat que per allí, per als països de l'est, tenen bastanta afició a això de versionar coses en clau core, ska o ska core, més o menys. És una realitat. Ho dic perquè ho he viscut, eh? No perquè... Ho dic perquè ho he viscut, realment. I he estat allí i sí que sé que els hi agrada fer aquestes versions. Aquest programa d'avui, el versió 30.6, a part de parlar del Thunderstruck dels AC/DC, de la banda treballadora del rock and roll, és curiós, però escollint diferents propostes, pues m'he quedat molt a Europa. És una curiositat que us volia comentar. La següent proposta és d'una banda sueca que fan indie pop, indie folk i lung o lounge, segons es pronunciï. La seva activitat comença el 2004. Ells són el Harriet Oslon, o la Harriet Oslon, Siri Bergen i Johan Bringhead, més o menys he intentat pronunciar això, i fan una versió molt càlida, molt diferent del Thunderstruck. I el nom de la seva banda, o del seu grup, que encara no ho he dit, es diu Hell Songs. Us deixo amb el Thunderstruck dels Hell Songs.

In the Key of 66 es diu l'àlbum que contempla o que inclou, perdoneu, que inclou aquest Thunderstruck dels Hell Songs. He dit Hell Boys abans? No, Hell Songs. Espectacular aquesta banda sueca que fa propostes d'un folk indie pop, indie folk molt, molt, molt treballades. Continuem endavant, amb un hiper mega guitarrista. El nom d'aquest espectacular o aquest prodigiós guitarrista és Igor Presnaikov, que va néixer el 8 de maig de 1960 a Moscou, a Rússia, i que es va traslladar a Amsterdam per estudiar o per continuar estudiant guitarra. És una versió, evidentment, on toca ell, o sigui, la guitarra, i canta des de estan actiu des de 1970, i val la pena, molt, molt la pena escoltar la proposta de l'Igor Presnaikov o algo així. Gaudiu-la perquè val la pena. Thunderstruck, versió 30.6, és la versió 30.6 per això, perquè tot és en clau 66.

Doncs així de sorprenent és l'estil de digitació que té el Igor Presnakov. Tot un virtuós de la guitarra, està clar, eh? Un home amb una guitarra pot fer un tema, una versió d'aquest tema dels AC/DC tan interessant. Continuem endavant a la nostra versió 30.6 amb un home que es diu Mambo Kurt. El Mambo Kurt, nascut Reimer Lim Pinsel el 11 d'abril del 67 a Hagen o Anem Hagen a Germany, és un còmic i escriptor que és conegut perquè fa versions o covers de clàssics del rock and roll. Aquest senyor, el Mambo Kurt, ha fet diverses, col·labora sovint als programes de televisió, programes de televisió diferents, pues, fent aquestes versions. Fa servir sempre estils de bossa nova, samba i polka per versionar les seves versions, i més o menys a l'any 80 va reclutar la seva professora de piano, la Heidi

Què? Com us heu quedat amb el mambo curt? Jo m'he quedat aquí amb la boca oberta, eh? Tot personatge. De veritat que si tinc oportunitat de veure en directe aquest home, no sé, en algun lloc, no me'l perdo. Perquè pot ser molt, molt divertit, pot ser molt divertit. Com a còmic ha de ser tot un espectacle. Entrem en un spring d'aquests ràpids. Avui el spring va instrumental. He pensat important destacar dos propostes. Una, la d'aquesta gent, que es diuen 8-Bit Arcade. Són una tribu que fa música en maquinetes de 8 bits. Per qui no ho entengui o no sàpiga de què va, una màquina de 8 bits seria una Game Boy. És a dir, el so que treu una Game Boy, que és una màquina que té poca definició, diguéssim, a l'hora de produir sons electrònics, doncs es diu 8 bits vol dir que és un tipus de sampler, un tipus de so que té poca definició, vale? Perquè altres n'hi ha els 16, els 24 bits, etc. Aleshores, la Game Boy és una maquineta que té 8 bits i que per això tenia aquell so típic del Mario, no? Pues... Doncs aquesta gent es dedica a fer versions de temes que coneixen en versió 8 bits, és a dir, amb sonoritat com si tinguessin o com si els programessin amb una Game Boy o com si els programessin i els fessin sonar amb una Game Boy.

Es busquen uns invents, per poder simular sons, perquè realment aquesta màquina, clar, té molt poques opcions. Pues sí, així sonen la versió 8 bits de la versió del Thunderstruck, perdoneu, del 8 bits arcade. Que sincerament, informació de qui són i d'on es troben i d'on surten no l'he trobat. Però bueno, és suficient escoltar el que fan, no? Era una curiositat. Dels 8 bits arcade, vull anar a altra vegada al Tirol. Al Tirol perquè vull que escolteu, o vull proposar-vos que ens acompanyeu escoltant una formació de joves. Ells són 7, es diuen South Brass, són una orquestra de vent. Tot el que toquen són instruments de vent. Bueno, veig un d'ells que té uns pals de bateria. És possible que hi hagi alguna cosa rítmica també, però principalment toquen pues, instruments de vent. Són guanyadors el 2008 del premi Grand Prix de Blast Music, no sé exactament d'on ni de quina ciutat, i et fan una versió instrumental del Thunderstruck que sona així.

0: Són les 11.
1: Bona tarda. Comencem un nou Entre Nosaltres i, tal com us vaig anunciar, avui ens acostarem a la persona i l'obra de l'artista i artesana Montse Carafí, veïna de Sant Joan Samora.
2: Hola, bona tarda, Joan Carles.
1: Normalment dediquem uns minuts a explicar el currículum o també a presentar qui és la persona convidada, i avui amb tu m'agradaria que això fos compartit. Llavors començaríem per una pregunta molt oberta. Com et definiries, Montse?
2: És curiós, perquè quan se'm pregunta què fas o qui ets, a vegades com que tinc dubtes, i com que l'entrevista va enfocada en el meu món professional, em definiré exclusivament com a, en el meu vessant professional. Com bé has dit, soc ceramista, soc artesana del fang, a vegades anomeno artista, és com una mena de noms en les que s'amuneixen en algun moment, i no em quedo amb cap. A vegades també dic que sóc creadora d'objectes, i com tots els humans que som creadors, jo utilitzo el fang per crear coses boniques.
1: Al final tots som una mica una barreja de moltes coses, no, suposo?
2: Exacte.
1: D'experiències i també d'aquestes condicions, perquè la diferència entre l'art i l'artesania suposo que és molt, molt, molt prima, o van de la mà?
2: Sí, haig de reconèixer que hi ha hagut un moment en el meu recorregut vital en el que anomenar-me com a artesana ha sigut fins i tot provocat per la pressió de que l'artesania tenia un caire com de menyspreu vers el anomenar-te artista. Ara mateix, en aquest moment, em sento tan artesana, tan artista o tan creadora en el mateix nivell. O sigui, l'artesania per mi és el lloc d'on jo he après per crear art o objectes.
1: Sí, perquè tens raó que a vegades la paraula artista se li ha donat com més glamour, no? I en definitiva tot passa per la creació, i tot passa per això que deies ara de l'artesania com a expressió també d'art.
2: I a més, molts artistes, o per no dir tots bevem d'una part artesana, de tècnica artesana, d'ofici artesà, que ens ha portat a utilitzar-lo i a aprendre'l per crear les nostres obres d'art.
1: Clar. Ens agradaria també conèixer una mica la teva formació acadèmica per veure aquesta evolució. Si no tinc mal entès, vas començar estudiant a l'Escola Massana de Barcelona. Sí. I a part, durant aquesta etapa també vas gaudir d'una beca, que suposo que te la vas guanyar ben guanyada, amb una universitat estrangera, és possible?
2: Sí, jo vaig estar estudiant, com bé dius, als meus estudis reglats, perquè sí que, òbviament, abans el meu contacte ha sigut d'una manera casual. Jo visc en un... Coneixeu Sant Joan Samora, està a tocar de Sant Esteve, i en aquell moment de la infància, pues, l'accés al fang era com habitual, és un joc diari. Després sí que tinc el primer contacte amb tallers de ceràmica, que és amb el Joan i la Camila, un taller molt... petit i familiar, i a partir d'allà sí que faig accés a entrar als cursos reglats de l'Escola Massana. Faig els meus 4 anys d'especialitat ceràmica, i arrel d'aquells estudis també se'm dona aquesta oportunitat de fer aquesta mena d'intercanvi amb una universitat d'Anglaterra, a Wolverhampton, on allà sí que hi ha estudis universitaris en el món d'arts i oficis. En aquesta escola, en aquest Art School, Universitat d'Oficis, tots els oficis estan reglats. O sigui, tu pots estudiar una carrera on acadèmicament se't doni la llicenciatura, jo sé, de vidre, per exemple.
1: O sigui que és un reconeixement universitari, fins i tot amb aquest tipus d'activitats.
2: Sí, però només succeeix a fora, aquí no. Aquí els oficis no estan de manera reglats.
1: No tenen aquest reconeixement.
2: Sí. I després, bueno, aleshores segueix la meva inquietud amb aprendre. Quan torno d'Anglaterra, sí que, i després de l'Escola Massana, tota el meu aprenentatge és utilitzar el fang com a medi de creació. tornem allò de que jo vull ser artista, és com aquella frase meravellosa.
1: Mama, jo vull ser artista, no?
2: Exacte, jo vull ser artista i utilitzar el fan com a mitjà d'expressió per explicar coses. Però sí que quan acaben tots aquests anys d'acadèmia, o d'universitat, o d'escola, sento una falta molt gran. És, ostres, jo utilitzo el fang per crear coses, però hi ha una mancança molt gran d'ofici. Sí que es fa un guinyo, sí que es fa un acompanyament des de les escoles d'art, però és de passada, perquè t'enfoquen més amb la idea, amb el concepte, amb la inspiració. Jo necessito l'ofici. Aleshores és quan decideixo agafar les coses, anar-me'n a la Bisbal d'Empordà, començo amb un curs temporal i m'hi quedo 4 anys aprenent de grans mestres artesans i només enfocada en aprendre l'ofici de torn, que és en el que estic especialitzada.
1: Aquesta etapa de la Bisbal de l'Empordà tinc entès que per tu és molt enriquidora, no? Des dels punts de vista d'experiència i personalment fins i tot, no?
2: Sí, clar, és un moment en el que jo conec l'ofici d'artesà, ja no de ceramista, sinó d'artesà d'origen, de generacions i generacions que aprenen un ofici com és la terrisseria. I on entro molt profundament en el món de l'artesania popular i és a partir d'aleshores la meva font d'inspiració.
1: Perquè suposo que aquí és on arribes a conèixer, a dominar la tècnica.
2: Clar.
1: I la tècnica ja et permet la creativitat.
2: Exacte.
1: Perquè si no domines la tècnica, entenc que qualsevol altra professió passa igual, és impossible arribar després a deixar-te anar, no?
2: Clar, i no desmereixo tot l'aprenentatge de l'universitari o de l'escola Massana. Òbviament allà s'ensenyen tècniques artesanals, però no d'una manera tan inclusiva com vaig fer quan vaig estar a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà hi ha una gran escola, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, dirigida per una bellíssima persona, generosa persona, en la que ensenya i mostra a totes les persones que volen aprendre l'ofici de torn d'una manera... O sigui, casa seva és l'escola i tu vius allà i converteixes aquella escola en casa teva. La Dolors Ros és la persona en la que t'atrapa a estimar l'ofici del torn.
1: De la manera que ho expliques, entenc que és la que també et fa saltar aquella espurna, no?, de la passió, per lo que veig, eh? No? Una mica, eh?
2: Sí, tothom que coneix la Dolors i que ha tingut un pas per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal sap perfectament el poder que té aquesta persona energèticament perquè tu estimis i sentis aquesta passió per l'artesania d'aquesta manera.
1: Que bo. També crec que has treballat amb altres mestres, em ve documentant una mica sobre tota la teva obra. Recordo la persona, la Maria Bofill, i altres mestres que crec que també t'han influït molt en tot el teu aprenentatge, no? En tota l'etapa de creació i d'aquest aprenentatge tècnic, etc.
2: Sí, es va anomenar la Maria Ofil, que és la meva gran primera mestra, que òbviament ja no hi és. Ella va ser la meva primera mestra a l'Escola Massana i també vaig tenir la sort de poder treballar durant un temps en el seu estudi. Ella és professional, o el seu treball i la seva obra sempre ha estat enfocada en la porcelana i jo vaig tenir un temps de treballar amb ella i vaig aprendre moltíssim amb ella en el seu estudi a Barcelona. Després també he estat treballant molt, molt de temps amb el Jordi Aguadé, d'Aguadé Ceràmiques. El Jordi també era un gran mestre en el que jo tornejava, en aquell moment estava tornejant peces per ell. Ell ja era gran, el Jordi, i jo li feia la tasca de tornejar. En aquell moment vaig aprendre molt a tornejar. I era previ a l'Escola de Ceràmica o quasi ens vam ajuntar en temps. I jo allà sí que ara recordo que quan ell em va oferir la feina de tornejar unes tateres, jo vaig dir, ostres, sento com poca habilitat, sento com mancances d'ofici, i va ser en aquell temps és quan vaig després també anar a l'escola perquè vaig veure aquesta mancança.
1: Clar. Jo suposo que aquestes vivències són moments una mica màgics també, no? Perquè tu tens la necessitat d'aquest coneixement i trobes algú que et porta de la mà i que a més és molt generós. Ja ho has dit abans també de la Dolors, és molt generós i que et deixa entrar a casa seva i que et regala també tot el seu coneixement, no?
2: Sí, és una de les coses en què són necessàries o imprescindibles si volem mantenir els oficis. O sigui, no es pot saber d'alguna cosa i no mostrar-ho. Les persones que de manera generosa t'ensenyen t'estan deixant no només els seus secrets, sinó que t'estan fent que siguis l'esglaó perquè després tu puguis també
1: ensenyar. Per continuar aquest ofici.
2: Per tant, totes les persones amb les que m'he vinculat m'han transmès uns coneixements que jo ara puc transmetre si cal, o com a mínim utilitzar-los ara.
1: Jo, si em permet, volia explicar una anècdota. Normalment quan preparem el programa sempre ens trobem amb la persona convidada uns dies abans per conèixer-nos, si és que no ens coneixem, com era el teu cas, o per una mica parlar de què anirà el programa, de què podem parlar, etc. I l'anècdota en concret és que jo vaig quedar amb la Isabel García, que també la coneixes,
2: sí, tant, clar,
1: preparant el programa que vam fer ara fa unes setmanes de l'Antic Egipte, i llavors estàvem a casa seva parlant sobre, precisament sobre això, no? Com enfocar el tema, com preparar-lo, i quan ja estàvem acabant, la Isabel em dona una bola, a mi em va semblar una pedra, me la posa a les mans i no em diu res. Llavors jo me la quedo mirant i era una pedra, intentaré explicar-lo perquè els oients entenguin, era una pedra brillant, lluent, no uniforme amb el seu color, d'un color turquesa barrejat, densa, no pesada però densa, i a més tenia una perfecció rodona que em va sorprendre. Jo vaig pensar que era una pedra d'aquestes polida, no? Llavors quan la tenia a les mans li pregunto a la Isabel, i això què és? I la Isabel se'm queda mirant i em diu, com que sap que sóc curiós de mena, em diu: això és un projecte d'una persona que a més d'amiga és un artista que tenim molt a prop, a Sant Joan Samora, i has de conèixer-la i fer un programa.
2: Gràcies,
1: llavors
2: Isabel.
1: Jo no vaig poder evitar de dir, ostres, sí, crec que va ser al quart d'hora que et vaig enviar un missatge per Instagram, i la pregunta és molt fàcil. Quan tu vas rebre el missatge, suposo que vas quedar una mica sorpresa de dir: aquest qui és, no?
2: Però no coneixia ni el teu programa ni menys a tu, i sí que em va sorprendre. Em agrada molt la invitació que em vas fer, i més a més que vingués de part de la Isabel, i per aquesta cosa tan concreta que si vols ara expliquem.
1: Sí, jo de fet precisament arrel d'això és que havíem dit inicialment de fer el programa al teu taller, perquè a mi m'hagués agradat que la persona hagués estat amb el seu entorn natural i no fer-te venir aquí a la ràdio, que és un mitjà que domines clarament, però que no, segurament no és el que tu estàs més còmode, sinó que estàs més còmode al taller. De tota manera, jo crec que com que tenim molta cosa que explicar, segurament durant el programa ja aniràs poguent donar-nos a totes les pistes d'aquesta obra i de tot el que a mi m'interessaria conèixer. Finalment vam quedar també amb tu per conèixer-nos, i jo vaig venir al teu taller a Sant Joan Samora. Em vas obrir les portes del taller i t'he de dir que d'entrada em va sorprendre molt. Jo tinc amics que es dediquen a l'escultura, a la pintura, i quan algun cop he anat a les seves galeries, als seus estudis, és caòtic. O sigui, arribar allà és difícil, i fins i tot algun cop caminar per entremig de tot el que tenen allà al mig, i el teu taller, doncs, a mi em va sorprendre. Jo quan vaig entrar vaig sentir, sincerament t'ho dic, vaig sentir com una pau, no? Un ordre, tot estava a lloc, tot estava amb una sensació de llum, una sensació de molta claretat. Miressis on miressis, cada cosa estava al seu puesto, i que segurament té un ordre lògic per tu per treballar. Hi havia com una mena de blocs de fang amb bosses preparades, suposo, per ser treballats i tal, i una taula al mig, gran, a un taulell amb el que tenies un munt de peces de ceràmica acabades, que suposo que era un encàrrec, i que realment doncs em va sorprendre, no? És a dir, no sé si és la manera habitual en la que tu necessites també treballar aquest ordre i aquesta sensació de pau, és així?
2: És curiós, perquè no m'havien fet mai una observació de com és un taller, o com és el meu taller, o com és el meu espai de treball. Sí que jo sento a vegades un caos tremendo, i potser aquest caos no m'ajuda a ordenar. Jo no em puc posar assentada a treballar al torn si no hi ha un ordre. O sigui, per mi treballar el torn, perquè bàsicament treballo el torn, sí que altres tècniques utilitzo a vegades, però bàsicament treballo el torn, si tot no està ordenat, jo no puc seure a treballar. És bastant imprescindible per mi i m'ajuda pues, a concentrar-me. Està molt bé que m'hagis fet aquesta observació, gràcies. I no sé exactament quines peces hi havia al damunt de la taula, però el que segurament hi havia no eren peces per alguna venda puntual, sinó que alguna cosa d'encàrrec, perquè el que sí que faig molt és treballar segons el que em demanen. A vegades entra la gent i em pregunta: ostres, Montse, què tens per vendre? Res, no tinc res per vendre.
1: Ho faig al moment.
2: T'ho faig en funció del que tu necessitis. I això és una màxima que m'ha acompanyat molt de temps i que jo no m'havia donat compte, o sí que me n'he donat compte ara fent una mica de retrospectiva. En la que pensava, ostres, el ceramista o la persona que fa ceràmica deixa molta objecte fet, perquè un cop passa la ceràmica pel forn, que es considera aleshores ceràmica, es manté durant segles i segles. O sigui, nosaltres podem ara tenir unes peces del neolític que estan intactes, per tant, si jo faig una peça ara, aguantarà segles de la història de la humanitat. I per mi era com un rebuig que deixem anar a la Terra, no? Com molts objectes, i fer molts objectes per mi no té sentit. Per mi té sentit fer objectes que tindran un ús específic per un projecte específic, si és en col·laboració d'algun artista, si és amb alguna necessitat concreta d'alguna persona. I per això segurament aquelles peces eren d'alguna necessitat d'alguna persona.
1: Sí, jo recordo que eren... a mi em van recordar els pots de les antigues farmàcies.
2: Ah, sí,
1: d'un color gris, amb uns decorats de color taronja, lluents, i la veritat és que eren molt macos, i em va sorprendre perquè justament estaven comentant que normalment no feies peces per endavant i que, per tant, era un encàrrec. I realment, doncs, també això que comentaves ara, jo crec que és la part més bonica de tota aquesta història. Quan tu vas a una persona i li dius vull això, i aquesta persona ho imagina i ho trasllada i t'ho acaba fent per tu, és tot el contrari d'on t'està una mica anant al món, no? D'aquesta massificació de la producció estàndard i per tothom igual que trenques amb això que acabes d'explicar,
2: Exacte. Per mi tot té sentit això, de produir i esperar a veure si algú s'enamora i ve i em diu, oh, vull això perquè m'agrada. Ha sigut una sensació que és molt forta i és curiós perquè sí que tinc algunes coses. Vull dir que si algú vol venir, doncs potser troba alguna cosa que es pugui quedar i que l'enamori. Però justament això dels pots de farmàcia, doncs mira, sí, és veritat i és una cosa específica. Són 30 peces, 30 pots inspirats en els pots de farmàcia de segle XVIII, on estan pintades i decorades, jo les he tornejat, i com a forma, i estan decorades per un altre artista, que és el Pep Anton Chaus, veí de Martorell i també fill de Sant Joan Zamora, que ell les ha policromat, les ha pintat. I aquestes peces, aquestes 30 peces úniques, van exclusivament a un market a Barcelona els 13, 14, 15, el Design Market a Barcelona, en el que s'oferirà doncs, això a la venda. I en aquest cas sí que la gent podrà comprar aquests objectes com a peça única, tenen un certificat d'autenticitat i com a peça única. Això és referent a aquests pots que vas veure sobre la taula.
1: I a més, després anirem veient alguna coseta més, però m'ha agradat molt també de la conversa primera que vam tenir i de tot el que he anat veient, que a més hi col·labores habitualment amb molts artistes disciplinàriament, d'altres disciplines o semblants a la teva, per fer projectes en comú, que això és un tema que suposo que és superimportant també per tirar endavant, no? Per poder fer, doncs, desenvolupar aquestes feines, no?
2: Sí, per mi té sentit treballar i té molta, molta, molta atracció quan em ve algun, no sé, dissenyador, algun altre artista, algun altre músic, en el cas d'un projecte que vaig fer amb el Pepe, amb un músic, que em venen al taller i em diuen, Montserrat, vull això, posa-hi tu les mans i anem a fer-ho. I si m'enganxa el projecte, és que, bueno, em sembla el més, el millor del meu ofici, no? Oferir el meu saber, la meva tècnica, el meu ofici, per projectes i idees d'altres creatius. Això és, em dona com molta...
1: Això és la benzina, no? Que
2: mou sí, el tema. Sí, molt, molt, molt, moltíssim.
1: Jo t'he de dir que el dia que ens vam veure van haver-hi moments... clar, són percepcions personals i jo em permeto explicar-te-les, van haver-hi moments, per mi, molt especials. Per exemple, el moment en què, per explicar-me el que després parlarem d'un projecte teu, doncs vas agafar una bola a les mans i mentre que la movies anaves explicant-me i sense tu adonar-te'n, doncs, bueno, aquell moment cautiva, perquè al final estàs veient aquesta passió que la persona ha posat en aquell producte, no? en aquella petita obra que ha fet. Llavors, jo una pregunta que és bastant, no sé si és típica, però a mi m'agradaria fer-te-la. Jo sempre penso que la passió per algú neix amb la persona, però entenc que després, amb tot el que hem anat veient de les teves experiències, de tot el que has anat estudiant i tot el que has anat fent, entenc que també creix amb la evolució, no? És a dir, al llarg dels anys has anat desenvolupant i has fet que aquesta passió arribi pues, a poder transmetre-la simplement explicant-me com era aquella bola de fang, no?
2: Que curiós, no ho sabia si era una cosa nascuda o per l'hàbit he fet que jo estimi aquesta cosa, no ho sé. Ara, quan m'ho estaves preguntant, pensava en l'amor que és algo que neix o algo que es crea a mida que vas fent. Potser, en el meu cas, segurament va néixer en algun moment aquesta inquietud. Ja t'he dit que en el meu món rural jugar amb fang per mi era habitual, però el fet de que jo hagi durant molts anys tocat fang ha fet que l'estimi. Llavors, la passió ha anat en crescendo.
1: Clar.
2: Però perquè l'hàbit a fer el monje o la repetició d'algú fa que tu siguis esplèndid amb algú. Això és el que penso jo. Llavors, he acabat estimant-la i he acabat fent el meu ofici pues, per perseverància i per repetició.
1: Clar.
2: Suposo.
1: Jo torno a repetir-te, a mi m'agrada sempre posar una mica d'opinió personal i per mi va ser una experiència molt, una trobada molt gratificant. Per això, perquè vaig veure molta passió darrere del que es fa. A vegades fem les coses d'una manera pues, simplement perquè s'han de fer o perquè un està allà, no? I s'hi dedica, però quan veus que algú li posa qualsevol feina, quan veus que algú li posa una miqueta més de lo que s'ha de posar, doncs crec que s'ha de reconèixer. I més que res t'ho volia comentar. Aprofitant això també, m'agradaria saber, vam parlar un minutet de la situació també del món en general i va ser molt reivindicativa amb la figura dels artesans.
2: Sí.
1: Quin és el moment que està travessant el moment de l'artesania des d'una persona que s'hi dedica plenament amb això i que a més està en contacte amb molts artesans de diferents disciplines, a part de la teva?
2: Bueno, puc donar la meva visió de com ho veig ara o com veig el moment dels artesans o en qualsevol disciplina, com deia dius. Jo, òbviament, soc artesana o artista del fang, però hi ha molts artesans i molts oficis en el món en el que estan visquent ara mateix, en aquest moment present, una mica de llum, una mica d'esperança. Hem viscut tots els artesans com han anat tancant obradors, tallers de tot tipus, a mesura que l'ús de l'artesania ja no té sentit, per sentit. O sigui, en un món contemporani ningú fa servir una cassola ni un canti. Per tant, centrant-nos en la ceràmica, els obradors de ceràmica han anat tancant perquè l'ús de la ceràmica ha anat desapareixent, ja no té sentit, una escorredora. Que, per cert, una escorredora, que és una mena de bol o palangana, forats, és el primer utensili de la cuina que desapareix, que abandona la casa. Jo li tinc un especial carinyo a aquest objecte, però perquè és el primer que pira. Per què pira? Doncs perquè apareix el plàstic, apareix el metall, i, òbviament, allò pesa menys, no es trenca, i l'escorredora desapareix de la casa. Després de l'escorredora venen tota la resta. Qui té a casa seva una cassola de fang? Quatre gats. Qui la fa servir? Poca gent. Encara mantenim, pues, no sé, a nivell emocional, pues, un canti o algun objecte familiar d'ús de cuina, però no té sentit ara mateix l'artesà, llavors han anat desapareixent. I el fet de que, no sé, jo a vegades penso que institucions no han cuidat aquests espais que són museus vius, i en generacions i generacions d'artesans en les que han tancat portes, doncs perquè no es venia. Vale, si no es ven, a lo millor el que es podia haver fet, i això és una idea meva, que això sempre reivindico, quan em truquen a ajuntaments on hi havia nuclis artesans, no sé, ara posaré per cas Piera, vale? Piera, que moltes gràcies, em truquen i em diuen, estem fent una fira i volem un ceramista, un terrisser que faci una mostra d'ofici, et contractem, i jo dic, vale, vinc, perquè oi que em pareu i jo posaré un espai on jo us ensenyaré com es fa un càntic, perquè he après de mestres artesans fer un càntic. Però és que vosaltres teníeu, era un centre terrisser de referència a la zona on hi ha, jo què sé, hi havia potser 20 obradors de ceràmica. I m'esteu dient a mi que jo no sóc de generacions d'artesana que vingui a mostrar-vos com es fa un càntic, quan teniu persones en el municipi on, ostres, són artesans de veritat. I tot això em fa una mica de llàstima i de molèstia, però que també haig d'acceptar. És un procés natural i que ara potser alguns d'aquests obradors es mantindran perquè hi ha una mirada altre cop de respecte cap a aquests oficis. Els que han tancat ja estan tancats i els que resten potser se'ls hi farà un cuidado com es mereixen. I aquesta és una mica la meva part reivindicativa. I per això m'atrau molt i m'estimo molt l'artesania d'ofici. I per això el meu treball també va inspirat en aquest sentit.
1: Jo tinc la sensació, per el que tu expliques i també per comparació amb altres sectors, hem passat uns anys amb els que faré servir un terme que és poc correcte políticament, que és allò del chinear el producte, no? Que ho hem viscut amb la globalització i que qualsevol producte de qualsevol mena de consum ha anat, hem canviat la qualitat i segurament el preu per anar a buscar, pues, això, no? Algo de usar i tirar i no reciclem perquè, o no reparem perquè simplement canviem i tal. I jo també tinc aquesta percepció que tu tens de que hi ha una part de la societat que està tornant a mirar cap a aquests puestos, no? Està tornant, poso un exemple paral·lel, hi ha molta gent que camina una mica més del compte per anar a buscar un pa de qualitat. Mm-hmm. O que puguem demanar per Amazon no sé quina cosa, pues resulta que es desplaça fins a la botiga i la compra. I que, com deies tu abans, passa per un puesto que hi ha un artesà que fa equips i li demana una peça segons el que s'ha imaginat que necessita, no? Llavors, a mi m'agradaria pensar que aquests brots verds que tu ara apuntaves, sí, siguin veritat i que realment comencem una miqueta a posar la mirada amb aquestes professions, sí, que ja antigament, si un passeja per Barcelona, no?, pel centre de Barcelona, hi ha carrers que cada carrer doncs, té el nom d'una professió, que no, exacte, dic jo que hagin de tornar totes, evidentment, però sí que és curiós, no?, que és veritat.
2: Sí, jo també, jo no soc gens catastrofista en aquest sentit, sí que hi ha un moment en el que, bueno, et sap greu, però al mateix temps aquests brots verds o aquesta consciència de com consumim i què és el que consumim i què és el que necessitem, òbviament no necessitem un càntic, però sí com, bueno, si jo vull fer un objecte de regal, per exemple, ara aquesta setmana m'han trucat unes persones i m'han dit, Montserrat, volem fer un regal especial a una persona i hem decidit que volem que tu ens facis la peça per regalar aquesta persona especial. Ostres, tenien l'opció de mirar per Amazon, com bé has dit, o en qualsevol lloc de produccions impersonals i comprar un objecte també especial. Però la decisió que han pres aquests dies i trucar-me per demanar-me-la, a mi em fa creure en això, no? En aquesta consciència de què és el que consumim. Ja no estem parlant de consumir majoritàriament, sinó consumir en qualitat. I aprofitant que estem en dates de consum, que és el mes de desembre, ostres, feu com una crida i una reflexió a què és el que volem consumir i com ens podem apropar a un artesà o a algú que crea coses amb les seves mans i fer aquell objecte que, a més, la passió, com dius tu, o l'amor que hi posem en les peces fetes a mà, és que no es veu, però es toca i es sent quan es té aquest objecte a la mà. Aleshores, jo què sé, aneu a visitar artesans que n'hi ha a patades.
1: Allò està allà per sempre, clar.
3: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
1: Bé, doncs continuem xerrant amb la Montse, estem fent una immersió en aquest món de l'art i de la sensibilitat i Montse, treballes en molts projectes i m'agradaria fer una mica una repassada, un camí per tots ells, almenys els que puguem. Abans explicava l'anècdota de la bola de fang, amb la que va ser una mica el motiu perquè ens coneguéssim, però a mi m'agradaria que amb la mateixa idea que a mi m'ho vas explicar li posem paraules i li expliquem als oients què és una bola de fang.
2: Bé, és també és una cosa com molt curiosa que m'ha succeït. Com hem parlat fins ara, jo vinc del món de l'artesania i de l'ofici, jo treballo al torn, però apareix una cosa com un bolet que és la bola de fang. I apareix en el meu taller. Jo, qualsevol moment en què jo preparo el fang abans de sentar-me al torn a treballar, haig de pastar el fang. A l'hora de pastar el fang, un dels moviments que una tècnica que es fa per treballar prèviament el fang és crear com una mena de boles, que no són específicament boles, però són uns volums amb una quantitat de fang que et servirà després per sentar-te al torn, a la roda i crear la peça. Doncs és curiós perquè a mi, al moment de pastar fang i crear aquests volums, sempre m'ha atregut molt. És com, ah, que xulo, no?, la repetició d'aquestes volums de fang, que poden ser de 2 quilos, de 3, del volum que jo prepari. Visualment, l'esfera, o semblant a una esfera, m'ha cridat molt l'atenció. Això de tota la vida. I de sobte jo començo a jugar a vegades amb aquestes petits volums i creo esferes, passar-me-la d'un costat a l'altre de les mans, jugo amb elles i me'n dono compte com faig una esfera completament rodona. I a partir d'aquí, aquest joc i aquesta atracció de fer aquestes esferes, conec a Dorodango. Dorodango és una paraula japonesa composta que denomina el fer boles de fang. De fet, és un joc infantil. I jo ara entenc, ah, clar, per això jo estic jugant amb el fang i creant boles, perquè la meva part infantil m'ho permet. Jo jugo a fer boles abans de tornejar. I conec Dorodango, investigo i aprenc tota la història de què és Dorodango. I començo a fer Dorodangos al meu taller, de manera personal, per mi, perquè jo a mi em senta bé, perquè jo jugo amb això i faig Dorodangos. I me'n recordo d'un dia el meu fill gran veu els Dorodangos al taller, completament polits, com tu has descrit, i em diu, mama, diu, això mola molt. Diu, ho has d'ensenyar, perquè qui sap que fas boles de fang? Qui sap que fas Dorodango? Ha tret de mi i alguns amics teus. Fes-te un Instagram. I me'n recordo que jo la meva primera mostra del meu treball és a través de bola de fang. O sigui, tot el meu treball previ, tota la meva història prèvia, no la publico, no l'ensenyo al món i apareixo a les meves xarxes arrel d'ensenyar aquestes boles de fang que faig en el meu taller de manera íntima i familiar. Provocat per l'interès i per la pressió d'un fill que em diu, mama, ensenya les boles.
1: Això ho has d'explicar, això ho has d'ensenyar, no?
2: Exacte, i així va ser. Clar. I què passa? Que bola de fang agafa molta arrencada i molta atracció. Com tu dius, et va atraure molt veure-ho a casa de la Isabel i passa això, veure aquestes boles, aquestes esferes de fang, atrau molt i més tot el simbolisme, tota la història que porta i que acompanya a fer bola de fang.
1: Clar, perquè això justament, jo crec que hem descrit més o menys el que és, però a mi el que m'agradaria seria que anéssim una mica més allà i expliquéssim justament que aquesta bola de fang que tu ara, mentre que ho estava explicant la Montse, amb les mans, anava girant constantment com si tingués una bola a les mans per explicar-ho encara més d'una manera més gràfica, no? I a mi el que m'agradaria és realment això té una barreja de treball manual, de filosofia, no? I diguéssim, això és el que d'alguna manera també suposo que li fa que sigui tan interessant o que sigui tan atraient, no?
2: Sí, jo crec que bola de fang té o conté totes les meves idees com a creadora, com a ceramista. És curiós perquè Bola de Fang o Dorodango, fer Dorodango, per mi conté molta informació en la que per mi és important com a modo de vida. Llavors, per això Bola de Fang és tan important. A vegades la gent em diu, però per què fas Bola de Fang? Ho faig per mi. Ho faig per mi perquè em recordi tota una sèrie de coses constantment. Llavors, fer Bola de Fang és algo que em porta a la impermanència de les coses. No sé si coneixeu el terme wabi-sabi, a la filosofia oriental. Wabi-sabi són també dos conceptes, dos paraules, dos mots, que signifiquen per separat algunes coses i també han tingut transformació durant el temps. Però ara mateix wabi-sabi compost parla de la impermanència de les coses, de la simplicitat i la bellesa de lo senzill, i això és Bola de Fang. Et recorda la impermanència de les coses, la simplicitat, la bellesa de la simplicitat i la bellesa de la imperfecció, perquè, òbviament, sí que és una bola esfera que visualment sembla perfecta, però si t'hi fixes, no és perfecta. Té imperfeccions, té cràters, té esquerdes. I Bola de Fang, per mi, et porta aquesta filosofia oriental en la que els occidentals a vegades no tenim o no hem après, perquè la nostra cultura no ens l'ha ensenyat. La nostra cultura ens ensenya doncs, la perfecció, no? La bellesa està en la perfecció. Doncs a Orient ens ensenya, a través de wabi-sabi, del terme wabi-sabi, que la bellesa també està en les coses senzilles i la imperfecció. I que, a més, una cosa que no recordem nosaltres és la impermanència i la transformació de les coses. Aleshores, Bola de Fang t'explica, mentre la fas, aquesta transformació. Perquè nosaltres creem des d'un munyoc de fang, que agafo terra de la vinya, aquesta transformació cap a aquesta bellesa de la simplicitat, que és una esfera. I, a més, aquesta esfera és de fang cru, no passa pel forn, no es pot dir ceràmica, perquè és un objecte de fang cru, sec, compacte, que a més és perecedero, no permaneixerà en el temps. O sigui, aquest tros de fang et caurà a terra, es mullarà. Et convido a que el reguis, perquè una història que no t'he explicat és que els meus Dorodango contenen llavors a dintre, que si vols després ho explico. Però la idea de fer Bola de Fang em recorda tota aquesta filosofia oriental en la que jo sortosament i m'he acostat.
1: Justament anava a comentar-te que a mi em va sorprendre una cosa que em vas explicar i que m'agradaria compartir amb els oients, i és que tu vas fer com una petita innovació com a amante també de les flors i de les plantes i vas posar llavors allà dintre.
2: Exacte.
1: Amb el qual ara sí que tocaria de dir què fas amb això, no?
2: Sí, perquè com he dit, jo conec Dorodango, jo no m'ho he inventat, Dorodango no és una invenció meva, però sí que és una invenció o un afegit meu al fet d'afegir-hi en el seu interior aquestes llavors, per reforçar encara més aquesta idea de transformació i d'impermanència de les coses. Per fer-ho molt, molt, molt gràfic, Dorodango, com us he dit, és un joc de nens. De fet, va ser un professor de la Universitat de Kyoto, no fa gaire temps, que fent un treball de recerca de què jugaven els nens al Japó, se'n dona compte que entre els jocs que juguen és fer Dorodangos. Aquí li diríem, si aquest senyor, en vez de ser japonès, hagués sigut un senyor d'aquí de Sant Esteve de Rovira, a la Roureda, observaria com els nens juguen a fer mandonguilles de fang o juga a fer boletes de fang. Perquè aquest senyor, quan veu que els nens juguen a fer Dorodango, se'n dona compte que no només els nens del Japó, sinó els nens d'arreu del món, de tot el planeta, juguen de la mateixa manera, de la mateixa tècnica, a fer boletes de fang. I diu, uau, això no és un joc només, això és una connexió natural de l'infant pur que se li permet tocar fang, i tocar fang el cura, el desestressa, el treu tensions, el sana. I per això tots els nens del món que se'ls hi permet juguen a fer boletes de fang. I ell diu, uah, com aquesta manera tan meravellosa que tenen els orientals d'agafar una cosa tan simple com un joc de nens i portar-lo en un lloc molt selecte. I diu, d'acord, però si els nens juguen a fer Bola de Fang i els cura, portem això al món de l'adult. I és quan aquest professor el Fumio Kayo agafa aquesta idea i la porta al món dels adults i crea el Ikaru Dorodango, que seria tal qual una bola de fang polida i brillant, que és com la que vas veure tu. Mm-hmm. Jo agafo aquesta idea i la uno, com bé dius, que sóc amant de la natura i de les plantes, en posar-hi en el seu interior llavors. També és algo que veig també d'una filosofia oriental, d'un altre senyor japonès, que si voleu us explico, en el que encapsula llavors amb fang. És el pare de la permacultura. El pare de la permacultura és un senyor japonès també que treballava pel govern, per la indústria química del Japó, per produir pesticides, per crear pues, més abundància en, els, en les plantacions d'arròs. Aleshores, aquest senyor entén que a lo millor la vida, la manera de respecte cap a la natura o cap a la producció de plantes és des d'un respecte a la intervenció humana. I llavors ell crea aquesta filosofia de la permacultura, que és respecte cap a la, tot allò que creix al voltant d'una vinya. Pues les plantes que creixen al voltant d'una vinya no són males herbes, sinó que són formant part d'aquest equilibri, no? Aleshores, ell crea aquestes càpsules embolcallant grans d'arròs i jo agafo aquesta idea, que es diu Nendodango, i la poso al meu Dorodango. Per tant, Dorodango i Nendodango acaben sent una sola cosa. I això és el meu bola de fang o el meu Dorodango amb flor.
1: I lligant això amb la generositat dels artesans que dèiem abans, acabes fent tallers, acabes fent treballs amb persones, no? Fins i tot crec que fas amb empreses, com si fos un team building, no? Un treball en equip, ensenyant a que això es faci. I a més ho fas d'una manera molt curiosa, perquè crec que, explica'ns en tot cas, crec que comences que un treball a la peça però no l'acaba, no? O algo així és.
2: Sí, això és una cosa que també és curiós, perquè la vida a vegades és com que et porta a fer coses que tu no tens planejades. Dius, no, el teu projecte l'has de planificar. En aquest cas no ha sigut així. En el meu cas, fer bola de fang primer va néixer, ja us ho he dit, com un joc més íntim. Després l'exposo pensant en que és un objecte de venda, i aquí sí que puc vendre-ho perquè com que és efímero i no durarà per sempre, jo em sento bé venent bola de fang, però el que està funcionant i el que m'agrada més i més i més és ensenyar-te a tu a fer bola de fang. I de quina manera ho faig? Et convido i et dic, vine, jo t'explico com fer bola de fang, torna a jugar com un nen i a més t'ensenyo doncs, a posar-hi llavors i a invitar-te, a convidar-te que quan hagis fet aquesta esfera la tornis a l'altre cop a la Terra i d'aquesta manera creixis aquest cercle de vida tornant a la filosofia aquesta de que res és per sempre sinó que tot està en constant transformació. Aleshores, la meva manera d'ensenyar-t'ho és convidar-te a fer bola de fang. De quina manera? Pues creo grups a vegades pues ja familiars o grups d'amics que venen i em diuen, Montserrat, vull fer bola de fang. Jo preparo pues, la sessió per un grup ja tancat. De vegades faig invitacions a gent de diferents espais o de diferents llocs en els que jo publico una data i la gent es troba allà i creem bola de fang conjuntament i si no, a través d'empreses amb empreses, equips de treball on els convido a fer bola de fang i aquests intercanvis de la bola. Una de les coses que sorprèn més i que xoca més és que mentre tu fas aquesta bola de fang, hi ha un moment en què jo convido a que l'intercanvis amb el teu company i aquí es veu una resistència brutal.
1: Aquí ja trenques completament l'esquema.
2: A deixar anar, perquè estem tan agafats a la cosa material que i només una bola de fang, estem parlant de fang, no d'or ni d'un objecte familiar, no, una bola de fang, te resisteixes a entregar-li al teu company. És molt curiós i molt a tenir en compte i a reflexionar sobre per què ens tenim tan agafats a un objecte, i més en una bola de fang, que t'he ensenyat a fer i que en pots fer 25.000.
1: Clar. I a més, això sí que és una sortida de la zona de confort, perquè avui en dia el 90 i pico per cent, per no dir tothom, estem enganxats a les pantalletes. En canvi, aquí no hi ha absolutament res digital, no. És tot analògico i manual, no? És un tema fantàstic.
2: Sí, està molt bé que em diguis això, perquè recordo, perquè això està pensat molt en adults. Jo els meus tallers de bola de fang els adreço a adults. A vegades em van dir, ho pots fer amb nens? Amb un... Dic, no, els nens el que heu de fer és deixar-los aigua i fang.
1: Ja
2: la faran... Ja la faran solets. Ells us ensenyaran a fer de bola de fang. De fet, jo a vegades amb nens els dic gràcies per recordar-me a fer bola de fang. Però sí que és veritat que una vegada aquí mateix a Sant Esteve se'm va trucar de l'institut d'aquí, del Montserrat Colomer, i em demanen fer un taller per unes jornades culturals. I jo dic, bueno, un taller de ceràmica? Sí, algun taller? Què proposes? I jo vaig atrevir-me a dir, per què no provem fer bola de fang amb els adolescents? I van dir, vale, provem. Vam publicar el taller i recordo perfectament que es van apuntar quatre personetes. Quatre personetes que van dir, bueno, pues m'apunto a fer bola de fang. La resta pues, tenien altres inquietuds i altres interessos i no els hi va semblar interessant aquest taller. Però va succeir una cosa molt xula. Jo tenia tot el material per molta més gent i aquests quatre nois, noies, es van posar a fer bola de fang. Què va passar? Que anaven acostant-se altres individus de la seva prole, anaven acostant-se, i anaven veient la transformació d'aquell fang. I van començar a veure què passava amb aquella bola de fang, com brillava, com aquelles tonalitats que anava agafant. I es va començar a emplenar a l'espai on estava, de xavals i xavales, amb un tros de fang a la mà, que jo els deia, no podreu parar. Era, tenia una mica d'atenció plena semblant a l'atenció que a vegades ens agafa el mòbil. I els adolescents van poder fer bola de fang durant hores, no podien parar.
1: El que passa, la diferència és que aquí va tocar coses que són absolutament des de la sensibilitat i des d'aquesta atracció que tu dius, mentre que l'altra activitat, com ja vam veure també amb el segon programa que vam fer sobre l'ús de mòbils, xarxes socials i tot això, el que fa és que una mica ens deixa el cervell en encefalograma plano, no?, que diem. En canvi, això el que et porta és a crear, és a experimentar, és a veure coses noves i molt interessant. A mi m'agradaria també, Montse Montserrat.
2: Bueno, com vulguis, jo signo Montserrat.
1: Vale, doncs perfecte, cap problema. A mi m'agradaria, Montserrat, també que ens expliquis una faceta que a mi m'ha agradat molt, que és la teva part docent, i especialment a col·lectius que suposo que també requereixen una atenció especial. Què ens pots explicar d'això?
2: Sí, doncs mira, i lligant-ho amb el món artesà, a mi el que m'ha permès viure i agraeixo moltíssim aquesta sort que he tingut de treballar com a docent, perquè una de les coses que fan els artesans o artistes per sobreviure és ensenyar allò que sabem. Doncs jo he treballat durant més de 20 anys en centres penitenciaris, en aquest moment per temes personals estic en un moment d'excedència, però sí que el meu treball com a docent en centres penitenciaris m'ha portat a un lloc i a un descobriment també meravellós, que és persones en les que he pogut acompanyar a través de l'art a un lloc que ells desconeixien i que pel seu món de vida és impensable aturar-se a mirar un quadre, aturar-se a tocar. I ha sigut, bueno, per mi ha sigut molt, molt, molt enriquidor per mi acompanyar en un centre penitenciari on homes i dones privats de llibertat han pogut trobar aquesta llibertat d'expressar-se a través de la matèria de l'art. Són tallers compartits, el meu paper és acompanyar-los tècnicament i que ells puguin expressar-se. El col·lectiu de monitors artístics que treballem amb centres penitenciaris de Catalunya és un col·lectiu molt petit de professionals vinculats al món de l'art i l'artesania que treballem amb l'equip de tractament dels centres penitenciaris, doncs amb psicòlegs, amb educadors socials, i aquest treball que fem d'ajudar-los a expressar-se a través de l'art, doncs ha sigut el meu treball durant 20 i pico d'anys.
1: T'agraeixo molt aquesta explicació perquè crec que és una part molt important també de la persona i a més gratificant per lo que has comentat també per tu mateixa, no? El poder mm-hmm. veure aquesta, poder fer aquesta feina. Dintre de, dels posts d'Instagram que vas crear a través de Bola de Fang i que has anat posant coses, hi ha una frase que a mi em va cridar molt l'atenció i que crec que defineix perfectament els bastants minuts que portem de conversa. I en un moment donat dius: les mans són qui parlen, creen i s'expressen millor. Jo crec que això defineix perfectament la feina que fas, no?
2: Sí, a l'artesà les seves mans són el seu... No sé, hauríem de tenir-les com cuidades. Jo recordo que les mans són les... l'expressió o la mirada, no, de l'artesà. És a través de les mans que fem les coses. Fins i tot no faria falta la vista. Jo una de les coses que faig i que quan la gent ve al meu taller a fer Bola de Fang és que els hi faig tancar els ulls i que posin tota l'atenció en el tacte i en les seves mans, perquè crear amb les mans sense la vista, que és molt potent, posar tota l'atenció a les mans, pots crear coses. Imagina't si és tan important. Fins i tot sense vista podríem crear. Llavors, les mans són les, no sé, el canal de transformació.
1: Tremendo. El dominar la tècnica i el torn, mestre de torn, també ens has dit que fas les peces, que no tens una producció habitual, sinó que fas les peces per encàrrec. Però sabem que tens una peça que és teva, que és aquella que és més, com a més íntima i que més et defineix, que és la Munjar o jarra de...

0: que creen una. La idea de dos que creen una sola cosa, que tècnicament el tornejar és que algo com molt específic i molt un repte molt exquisit de precisió, a mi m'atrau molt. I una Munjar és una és inspirada en la lluna plena, vale? La bellesa i l'alegria o el benestar de prendre una tassa de te mirant la lluna plena era algo com molt solemne, molt preuat en la cerimònia del te a Orient. Aleshores, prendre una tassa de te mirant la lluna plena era com el sumum de
1: l'home. Un moment màgic, no?
0: Sí, aleshores el ceramista coreà i també al Japó també es fan munjars, però sí que està com vinculada més a la Corea, fa aquestes esferes que són inspirades en aquesta lluna plena. Llavors, a mi m'agrada molt fer aquesta forma, perquè formalment m'agrada molt. Tornem a parlar de l'esfera, altre cop. Així, aquí vinculo la meva atracció amb esferes de fang i amb gerres de la lluna, perquè es repeteix en el meu ideari, en el meu imaginari, sempre formes esfèriques. Sí que no les faig tècnicament com a Corea, perquè jo no soc coreana, tampoc he viscut en aquella cultura, però formalment tenen aquesta forma, però també tenen referència en acabats a la ceràmica popular. I aquí torno a lligar aquest vincle més emocional i més personal, cap a la ceràmica popular. Per tant, tots els acabats de les meves Munjar tenen un acabat.
1: Jo sincerament et puc dir que em vas ensenyar una peça acabada i vaig quedar atrapat. És d'una bellesa espectacular, de veritat.
0: Aquí les podeu veure en el meu Instagram de Montserrat Carafí, podeu veure aquestes Munjar.
1: Lligant amb això també, amb un dels posts d'Instagram que tu penges, una obra acabada d'aquestes, una Munjar, m'agrada perquè dius, em preguntes quan trigo a fer una jarra de la lluna i la teva resposta és, doncs, unes hores i 30 anys. Clar, 30 anys, sense aquests, és impossible arribar a aquesta qualitat d'una peça, no?
0: Bueno, és una mica de recordar això. A vegades la gent oblidem què hi ha darrere d'un objecte. Llavors, darrere d'una gerra, òbviament, hi ha molts anys. Fem els artesans que sembli visualment fàcil, doncs que hi ha molt de treball a darrere, però això amb tots els oficis, amb totes les...
1: Ja ets d'una experiència, clar.
0: Sí, i llavors ho recordo d'aquesta manera.
1: Molt bé, Montserrat. És una pena, perquè arribem al final del programa, ens han quedat moltes coses per parlar. Diuen que una imatge val més que mil paraules. Jo no puc estar del tot d'acord. Nosaltres aquí fem ràdio, la nostra eina són les paraules, la més potent que podem fer servir, i avui, gràcies a la Montserrat, crec que només amb paraules hem aconseguit transmetre-us colors, textures, formes, creació artística i sobretot passió, passió per l'artesania, passió per l'art. Estic segur que tothom durant el programa heu tingut en algun moment la imatge d'una dona treballant al fang sobre un torn, creant des d'un tros de terra i aigua una munjar o jarra de la lluna, que també ens ha explicat la Montserrat. Per tots aquells que apreciem el treball dels nostres artesans, representants avui a la persona de la Montserrat Carafí, us recomano que visiteu el seu perfil a Instagram, Bola de Fang. Allà podreu veure tot el que hem estat parlant en fotografies i fins i tot animar-vos a que feu algun dels tallers i experimentar també pel vostre compte en primera persona, que és moldejar aquest tros de fang i crear figures d'aquesta bola universal que ja molt bé ens ha explicat que tots els nens de tot el món arriben al mateix producte, no? Montse, ha estat un plaer compartir amb tu aquest temps. Espero que els oients també ho hagin gaudit igual que nosaltres i t'agraeixo moltíssim que ens hagis fet aquesta aproximació al món de l'artesania. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Em sento molt mal afortunada de poder explicar tot això amb vosaltres. Gràcies.

0: Som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
0: I a la teva ràdio.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
3: Hola, gràcies.
2: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade doncs és que ets d'Esplugues.
3: Sí, sí, jo soc d'Esplugues i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
2: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport. En aquest cas, el centre excursionista doncs pujar a la muntanya.
3: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
2: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
3: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe, si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual, les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
2: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
3: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part de que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya, l'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
2: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a Gelade aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però Fes-ne'n 5 cèntims alguns importants.
3: Bueno, molts. Mira, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000. També hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit, i mitja muntanya també, i escalada.
2: Perquè hi han persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? Se n'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
3: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
2: 3.000, l'has dit?
3: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
2: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
3: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Va sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, haig de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
2: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
3: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
2: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si a algú li interessa?
3: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
2: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el Rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
3: Vale.
2: L'últim que heu fet.
3: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, a fer el Montblanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Montblanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Montblanc. Llavors, ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
2: També feu cursos?
3: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fa EDA, hi ha tota una assegurança de la FEC, i a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
2: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la CEAS, es diu?
3: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diríem, no eren tan estrictes, i de fet era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana, i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
2: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
3: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC, i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema, un accident, no té cap garantia de que jo, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas, hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc., i estàs cobert en cas d'accident.
2: Doncs, en cas, recordarem que GELADE està a l'Avent Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
3: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
2: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
3: Correcte. Vale. Hi ha el correu electrònic, i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final, avui dia s'ha de ser actual, via Instagram, s'entra a Gelade, i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final, avui dia, els canals de comunicació poden ser diversos.
2: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
3: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista, perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc., i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat, perquè la vida, diríem, fa aquest desconnectis, han tornat a una miqueta gelada i pots tornar a generar xarxes, i la idea, òbviament, és, ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs, aprofitant les xarxes socials mal que mal, i el WhatsApp, i els grups de WhatsApp, seguir quedant i fent muntanya, i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui, i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia, fer muntanya és més fàcil que abans. realment. Llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar. Llavors el fet d'animar-se a fer muntanya avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
2: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
3: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i decidir a tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
2: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
3: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
2: Per tant, el Meteocat és una bona opció?
3: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui per risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
2: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
3: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap a on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
2: I sabeu els noms dels diferents núvols?
3: Mira, jo els sabia, però francament m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
2: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
3: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera al ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
2: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
3: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
2: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans del Xavier Arias.
3: Correcte.
2: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
3: Sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90 amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Darío Laiseca, etc., es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
2: Doncs novament, gràcies, Sergi.
3: Gràcies a tu per convidar-me.
2: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
3: Gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

casino de l'Aliança i que van amplificar les zones de Ràdio Barcelona amb una sola missió. Que tots els nens i nenes juguin, somriguin i visquin la màgia d'una nit molt especial. Que

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
2: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
3: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
1: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure,
3: no,
1: eh?
3: No és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
1: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
2: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
1: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
2: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no hi havia neu. I els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons, però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país, i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant, i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
1: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
2: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant, o a vegades massa lluny, i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
1: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
3: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar. mobilitzes molta més musculatura i per tant en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que han tingut fibromiàlgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
2: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més, perquè estan tots els músculs de del cap, que, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
3: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut.
4: De
3: amb el sentit més ampli.
4: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
2: No sóc una mica així,
3: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
2: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, estar dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
3: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
4: La sinèrcia que es crea anant amb altres persones.
3: Exacte.
2: Sí.
3: Sí.
4: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
2: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic, però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
3: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
4: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
3: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
2: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
4: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
3: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica de... ¿Qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
4: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene?
3: Exacto, no volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era érem l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
4: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
3: Una massa crítica, per entendre'ns, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
4: Amb dos grups, dimecres i dijous.
3: Dimecres i dijous.
2: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
3: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
2: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
3: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cau bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cau bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
4: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
3: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
4: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
2: Sí.
4: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu en suficient temps.
2: Sí.
4: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
2: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
3: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
4: Val.
3: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
4: Sí.
3: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
2: Sí, com a màxim.
4: I més o menys és això, una durada de 4 hores, amb poca dificultat.
2: Sí. Sí.
3: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
2: No supera els 300-400
3: metres.
2: No el supera mai.
4: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
2: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
4: De salut.
2: Exacte, de salut i també el social.
4: I psicosocials, podríem dir.
3: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
2: És fàcil.
3: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates pots fer marxa nòrdica.
4: Que són relativament barates.
3: Exacte. Els bastons quan els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles tothom entén, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa, jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què, és molt complexa.
2: Que el lloguer de la pista.
3: Vale? Però no, marxa nòrdica, quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem, I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
4: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
2: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit, però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
4: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
2: sí, sí,
4: l'esport.
2: Sí,
3: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
2: Sí.
3: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam.
2: I eren molts.
3: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una curva, doncs els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
4: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
2: Sí, sí, és correcte.
4: Doncs felicitats,
2: sí,
4: a l'equip per assolir aquest
2: repte,
4: augment,
2: no?
4: Sí.
2: D'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, primer ho fem bé, eh?
3: No. Són bons.
2: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
3: Bueno, sí.
2: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi a la marxa, no?
4: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta,
3: sí, ara hi ha sòcia també,
2: sí,
4: i te l'accepten, o sigui, tu.
2: Sí. Jo vaig dir hola, sí, sí, i bona, ja reunits,
3: sí, vaig explicar
2: una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
3: fem
2: tothom,
3: un
2: tastet,
3: sí,
2: i a partir,
3: sí,
2: d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit, o sigui que...
4: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, correcte.
4: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
3: Jo crec que Caminem lluny.
2: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
3: Seria una bona cançó.
4: Doncs vinga, molta marxa.
2: A tope.
3: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: de dilluns a divendres a les 2 del migdia.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho fas. Jo sempre acabo al teu raconet i

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: veien que costava molt cars com a colònia tan, tan petita. I van, finalment van estar lluitant, van fer un referèndum i la majoria va votar que sí i van tornar. I això, llavors va haver-hi un periodista francès que va dir que quina lliçó havien donat aquesta gent que sortien del segle XIX, sí. Es posaven a l'Anglaterra dels anys 60 amb els Beatles, la societat de consum, les rentadores, els cotxes, i van dir que no, que preferien tornar al segle XIX que viure amb la societat moderna de consum, aquesta que estem tots tan orgullosos.
1: Imagina't, van votar, van dir no.
0: Ens eren quedem més feliços en la seva, illa
1: potser
0: isolada.
1: Potser si votéssim nosaltres, potser faríem el, diríem el mateix. No sé, no sé, hi havia de tot, eh?
0: Sí, jo t'ho he experimentat i he vist també altra gent que ho... El retorn al passat és molt difícil. Nosaltres ja estem tan contaminats de la societat moderna, de la societat de consum, de voler sempre novetats.
1: Sí, sí.
0: No novetats materials, de vegades, però
1: sí,
0: nous llibres,
1: sí,
0: no, la música
1: saber
0: moderna...
1: Saber què passa a l'altre punt del món,
0: poder viatjar, poder moure'ns... que el retorn, el renunciar a tot això i retornar a una vida tranquil·la i passible i potser molt feliç, no sé si estem preparats. Jo no he estat preparat, no m'he quedat a cap de les illes que m'ha agradat.
1: No t'has quedat, sempre has tornat, eh?
0: Sempre he tornat, sí.
1: Fas estades, però sempre tornes.
0: Sempre torno.
1: Escolta'm, hi ha moltes coses interessants, jo recomano que la gent es miri aquest llibre, que se'l compri un milió d'illes, perquè no acabaríem d'explicar, però hi ha dues coses que em fan gràcia. D'una és, i tirant-ho cap al nostre territori, que Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, era en origen un illot.
0: Sí, sí, clar. Va ser un illot molt a prop de terra, que són els grecs que van fundar la primera colònia d'Empúries, la que després es va dir Paleòpolis, que vol dir la ciutat antiga. I després, quan es va quedar petit, llavors es van traslladar a terra i van crear la Neàpolis, la nova ciutat a terra al davant. El que passa que, com succeeix de vegades amb aquestes illes molt a prop de la costa, es va formar un tòmbol de sorra i es van acabar unint. De fet, aquí la Barceloneta també va néixer com una illa, era l'illa de Mayans. La Barceloneta.
1: Clar.
0: També entre la sort que anava arribant del Besòs i els molls que van construir per fer el port de Barcelona, es va acabar unint a la ciutat de
1: Terra. Clar, és que hi ha moltes històries. Després...
0: Hi ha una cosa molt curiosa. Les illes no són eternes. Viuen, neixen, viuen i de vegades moren.
1: I a vegades desapareixen.
0: I totes moriran, desapareixen, sí.
1: Totes moriran?
0: Bueno, tots morirem.
1: No, nosaltres sí, però dic les illes.
0: Bueno, en algun moment o un altre, sí... Les més grans viuran mentre existeixi la Terra, però les petites, l'erosió, si pugen els nivells del mar...
1: Anava a dir l'emergència climàtica, sí, el canvi climàtic...
0: No només moltes illes en perill de desaparició sota les aigües, sinó països sencers, que també en parlo en el llibre, en perill de desaparició sota les aigües, per la pujada dels oceans.
1: Sí, llavors hi haurà la gent que se n'anirà per culpa del clima i aniran a buscar un altre, perquè el seu estarà negat.
0: Els refugiats climàtics.
1: Els refugiats climàtics. Vull dir, és que, clar, això és una altra història. Sí. Vull dir que hem començat parlant de turisme per entendre'ns, d'anar a l'illa paradisíaca, que no ho és, i acabem, doncs, sabent que segurament hi haurà països i illes senceres que desapareixeran i la gent haurà de marxar. Vull dir que jo crec que el més recomanable és que la gent es llegeixi un milió d'illes, i jo li agraeixo molt al Jaume Bartrolí i Urpí, periodista, historiador i viatger i escriptor, que ens ha fet aquest tast d'aquest llibre, i no sé, la pròxima, i ara has tornat de Grècia, però la pròxima la tens al cap ja, on t'aniràs?
0: La pròxima illa?
1: Sí.
0: Sí. Aniré a Creta d'aquí poc. Ara una visita molt curta perquè no hi he estat mai.
1: No has estat mai a Creta?
0: No,
1: i has
0: ja
1: estat
0: veus.
1: A quantes illes?
0: No les he comptat, potser he estat
1: però trobaràs
0: tampoc no tantes.
1: Trobaràs bueno. Molta gent, a Creta.
0: Sí, ja sé que és una mica gent. Tard, però he tingut l'ocasió ara d'anar
1: doncs,
0: amb un bon guia,
1: cap a
0: amb
1: Creta.
0: Un professor que em guiarà i...
1: Serà interessant. Jaume, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona nit.
0: Adéu.

0: Anem a les Illes. Anem a les Illes i tornem. Passa un minut de 3:15. Catalunya
1: Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Ben parides aquestes vaques,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí.
4: És la típica vaca londinenca, eh?
5: Quina raça és?
4: Londinenca.
5: Londinenca.
4: Londinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes.
5: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diu els rinocerons.
5: Fa llet, no?
4: Sí.
5: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
6: Clar, boníssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Avui no tenim més temps avui per fer trucades ni per explicar preguntes sense resposta. Demà hi tornarem amb més preguntes i més respostes, com sempre. Ara és recta final del programa i aquesta setmana, com sabeu, ens anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya des de fa molts anys, el David Monteagudo, va agrupar el llibre Avui he deixat la fàbrica, publicat l'any 2018 pel segell Rata i traduït per Jordi Llavina, perquè originàriament el llibre era en castellà i en Jordi Llavina, el poeta, l'ha traduït al català. Avui tornem a llegir també dues històries, dos relats, perquè són relativament curts. El primer es titula En aquest mateix pis.

Diu així: en aquest mateix pis va viure fa anys una parella molt jove. Van aparèixer un dia amb una furgoneta, van descarregar-ne uns quants mobles, tot rient i fent-te bola, i es van posar a viure. Eren pisos de lloguer, acabats de construir, en unes habitacions en què les bombetes nues encara penjaven del sostre a l'extrem d'un cable cargolat. Sempre anaven en moto o en bicicleta. Es petonejaven sovint i semblava que eren feliços. Els divendres a la nit sortien al carrer agafats de la mà, ella amb un aspecte andrògin de xicot, plens d'expectatives, a la mà lliure, una faixa negra enrotllada, lligada amb un mocador vermell. Moltes vegades sopaven o dinaven fora de casa i el primer dia de les vacances, tant el mes d'agost com per Nadal o Setmana Santa, sortien de matinada amb la moto carregada fins dalt d'embalums i equipatges i no tornaven fins que s'acabaven les festes. Però això va ser fa un fum d'anys. Aquells dos se'n van anar, no els hem tornat a veure mai més, i en el seu lloc s'hi va instal·lar una altra parella, més normal i també més discreta. El mobiliari del pis va canviar substancialment, ja no tenia aquell aire de provisionalitat, de pis d'estudiants. Aquesta altra parella seguia uns hàbits més regulars. De dilluns a dissabte, l'home sortia puntualment a 5:45 del matí per anar a treballar i tornava poc abans de les 3. Dinava sol, perquè la dona se n'anava una mica abans i agafava un tren i no tornava fins a la nit. Aquests nous eren una mica més grans, devien rondar la trentena, si no eren més grans i tot, però tampoc no tenien fills. Els nens havien de fer-se presents més tard, amb parelles noves que arribaven i guillaven cada vegada amb més rapidesa. Parelles que eren totes diferents i totes semblants, fins a l'extrem que els fills dels uns es confonien amb els fills dels altres. Primer va aparèixer un nen, un nadó força tranquil, que amb prou feina explorava. Quina coseta, deien les dones de l'escala. I és veritat que era bufó i que estava ben peixat i feia goig, tot i que la mare era prima i nerviosa. Però aquest nen va tocar el 2 i en el seu lloc en va aparèixer un de més gran, primot i amb uns ulls grossos i una mica tristos. Després en va arribar un altre, una mica set ciències i amb una vis còmica molt pacífic, acompanyat d'un germanet que feia molta gràcia perquè era tot el contrari de l'altre, papissot i belluguet i ple de vitalitat. El pare d'aquests nens, que podria haver sigut, val a dir-ho, el seu avi, diuen que és escriptor, encara que no ho sembla. Sempre se'l veu amb els nens o amb el cabàs d'anar a plaça amunt i avall. La mare

I el segon relat de David Monteagudo, d'aquest Avui he deixat la fàbrica, porta per títol La felicitat. Diu així: va ser una època molt concreta. Jo tenia 20 i pocs anys i encara no havia conegut l'Olga. Acabava de deixar els estudis, havia deixat de fer esport, fins i tot, durant un temps, vaig deixar de llegir. De dilluns a divendres vivia a Barcelona. Treballava sol, en un talleret que era un cop de puny, sense finestres, que en realitat era el garatge, a peu de carrer, d'una torre, una finca que pujava amb escalinates i terrasses pel vessant del Turó del Putxet fins a una mansió burgesa de començament del segle XX. No és pas que jo formés part del servei d'una família acomodada. A la torre, molt deixada, hi treballaven tres o quatre professionals liberals que en pagàvem conjuntament el lloguer i que feien servir només algunes habitacions per la seva activitat. Érem als anys 80, a la Barcelona del disseny, i jo treballava per un decorador, un interiorista que també dissenyava mobles i que necessitava un manetes per al seu taller de prototipos. La feina era intensa i d'allò més variada i incluïa pelegrinatges en furgoneta per la ciutat, muntatges i desmuntatges, càrregues i descàrregues.

Sempre dinava en bars, de menú de dia, i a les 10 de la nit, encara amb la indumentària de la feina, em prenia un tanc de cervesa seguit d'un sopar copiós, suculent, que engolia sense cap dificultat, en una taverna que hi havia a prop de casa. Me n'anava al llit ben d'hora i de seguida quedava clapat. Vivia, o més aviat dormia, en un pis de lloguer que compartia amb el meu germà bessó, que encara estudiava, i el meu germà gran, que duia una vida semblant a la meva, però molt menys solitària. El divendres a la tarda, amb la urgència de l'èxode ciutadà, me n'anava a Vilafranca. Aquí havia viscut uns anys amb els meus pares, havia anat a l'institut i tenia uns quants amics, nois i noies de poc més de 15 anys, o paios més o menys de la meva edat, però sense xicota, sense diners o sense cap de les dues coses. Durant el cap de setmana m'allotjava a casa del meu altre germà, el segon, que ja estava casat i amb fills i que vivia en un poble pròxim a Vilafranca. La casa era gran i jo hi tenia una habitació per mi sol. Tradicionalment menjava amb ells els dissabtes i algun diumenge i tot. No se m'exigia res, no col·laborava en cap tasca domèstica, però jugava amb els nens, feia broma amb tots i la meva aparició el dissabte al matí, el divendres solia arribar quan ja dormien tots, era sempre una novetat, una petita festa per la família. El millor dia era dissabte. El menjar era agradable, la Glòria tenia bona mà per les amanides i els arrossos i mon germà tenia en un racó algun whisky de sibarita. Pels vols de les 3, m'asseia entre dos coixins en el sofà que hi havia davant la tele. Els meus nebots em feien la guitza, com ho faria un cadell, però no trigaven gaire a quedar hipnotitzats davant els dibuixos animats que apareixien a la pantalla. Amb la digestió, que no era lleugera, amb l'escalforeta de les copes, de la sala ben calentona, amb aquell parell de coixins tan tous, jo m'anava endormiscant mentre m'arribaven, com si ho fessin molt de lluny, músiques enganxoses, fragments sense sentit dels diàlegs d'Artacan o de Willy Fogg, sons blans, agradables, que no penetraven en la meva ment, que es fonien en la plaent laxitud, en la sensació d'anar perdent la consciència, sense mica d'inquietud, sense preocupacions, sense passat ni futur, amb prou feines sense present. Només aquella escalforeta i la sensació de pesar figues fins a quedar-me adormit. Aquesta era la felicitat, eh? Aquest moment, aquest son profund que li agafava, la felicitat que escriu David Monteagudo en aquest llibre Avui he deixat la fàbrica. A veure, recordo que ho he dit abans, però ho he dit tan ràpid que ho torno a recordar, que en un parell de dies doncs, podrem entrevistar la doctora Lola Bou, la dermatòloga, que és oient del programa, la coneixeu molt bé, ja va venir a principi de temporada i ara com que doncs comença l'estiu aviat i sempre hi ha noves consultes a través de la

la seva, del que ella coneix més, que és la dermatologia, doncs si voleu participar, fer alguna pregunta concreta, la podeu deixar al WhatsApp del programa, el 667-220-148, que nosaltres l'afegirem al guió i li preguntarem perquè pugui contestar el màxim de consultes possibles que vulgueu fer. Demà, doncs, tornarem a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes vostres, amb més respostes. Jo convido a la gent que a vegades doncs, hem fet respostes que ja hem dit i avui ha passat amb un oient que ho havíem dit dues vegades i li he dit, home, no ho tornem a repetir per no alentir el programa. Podeu baixar-vos i descarregar-vos el programa i escoltar aquestes respostes i si no, doncs demà l'Aina farà un WhatsApp amb aquesta pregunta concreta sobre els tres tabús del Papa que avui no hem tornat a repetir perquè són preguntes que ja havíem contestat dues vegades. Perquè si no, si amb tothom féssim el mateix, el programa seria molt més repetitiu. Per tant, que ningú li sàpiga greu perquè els altres doncs, ja han escoltat aquesta resposta. Que entenc que us adormiu també, només faltaria. Jo si fos al llit escoltant la ràdio, probablement en algun moment també m'agafaria la soneta. Però vaja, que jo us convido sempre que us quedeu fins a les dues i si no, l'endemà us podeu baixar el programa i acabar d'escoltar-lo. Tornem demà a partir de les 12, com us deia. Us espero, com sempre, amb la vostra participació, que és vital, imprescindible, pel present i pel futur d'aquest programa, com ho ha estat des de sempre. L'any que ve fa 40 anys, recordeu, veurem com ho celebrem. Res, fins demà, que descanseu, bona nit, i ara arriben les notícies. Adeu.

0: Ràdio, les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat a Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'expresident retrà comptes degudament.
2: Una situació d'inocència, traslado la confiança en el president Zapatero i que va dar totes les explicacions. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
1: Un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulia després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. L'actriu alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
3: La policia manté oberta la investigació contra el detingut per haver assassinat el logopeda del seu fill de 2 anys a València. El pare, de 24 anys, sospitava que el logopeda podria haver abusat del menor a la consulta. Després del crim es va entregar a comissaria i ara està a l'espera de passar a mans del jutge.
1: La col·lecció Els Grumets de la Galera celebra 60